0: Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.
1: A continuació us oferim la repetició del programa Què t'hi jugues?
2: Aquí comença el Què t'hi jugues amb Elena de Diego. El programa d'esports on t'ho expliquem tot. A SER Catalunya.
3: Caracolea 1, caracolea 2, remata.
4: És un animal.
3: Golazo, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,
4: gol, gol, gol. Acaba de fer la milla mà.
3: Cos el esférico a su bendecido pie izquierdo y con el 10 a la espalda.
4: Veus l'escaire, allà te la col·loco.
2: Què t'hi jugues amb Elena de Diego.
5: Què tal? Bon dia, com esteu? Benvinguts a aquest Què t'hi jugues del 12 de juny. Ja fa olor estiu, no, Bermú? Per aquí podríem dir.
6: Fa molta olor d'estiu. Fa olor de festa, de fet.
5: Tinc l'Ivan Sant Antonio vestit de festa, precisament.
6: Fa olor de verbena.
5: Camisa així estiuenca, de lli.
7: Fa una pudor d'estiu.
5: No? Ulleres de sol, la gent ja aquí amb crema solar.
8: Sí, sí, sí. Pom una canya.
6: De fet, podeu apuntar-vos a celebrar l'estiu.
5: Jo?
6: I l'aniversari de la meva mare, que és el 18 de juny.
5: Home, doncs podeu, mira, quin millor dia.
6: Celebrarem Què t'hi jugues especial Maria Teresa Oliveres. Que és l'aniversari de la meva mare.
5: Amb tots els oients del Què t'hi jugues, no?
6: Però casualment també fem un Què t'hi jugues.
5: És l'excusa.
6: El fem a les 7 de la tarda, el fem des de la terrassa de l'Hotel Mi de Barcelona, amb la col·laboració de Vueling i del restaurant Traca, que és el restaurant de l'Hotel Mi, que és una passada. I res, fem una festa molt guapa del Què t'hi jugues, o sigui que jo crec que el que heu de fer és anar a qualsevol xarxa que tinguem nosaltres a buscar l'enllaç per agafar la vostra entrada o les vostres entrades.
5: Ja hi vam ser l'any passat, en aquesta terrassa de l'Hotel Mi, aquí just davant de la ràdio, i vam estar tan a gust que aquest any repetim. Ja sabeu, com diu el Bermúdez, que us podeu descarregar les vostres entrades.
6: Sí.
5: Tindreu una consumició, tots els que vingueu, per amenitzar el nostre programa, per refrescar-nos, perquè, com diem, ja arriba l'estiu i arriba la calor aquest cap de setmana.
6: No, ens
5: moltes sorpreses, ens acompanyarà Vergüenza Ajena, que...
6: Hombre, nosaltres... ja vam venir l'any passat i va ser festival, va ser un festival espectacular.
5: Nosaltres no entenem el que anava a dir una festa sense Vergüenza Ajena, ens acompanyaran.
6: El grup.
5: Tot l'equip de... També, el grup també. Tot l'equip del programa. El Nil, no sé si vindrà per això, no?
9: Jo no.
5: Tu ja...
6: No, tu tens Vergüenza Ajena.
9: Tinc Vergüenza Ajena i he decidit marxar molt lluny d'aquí. Bueno, tan lluny, no,
5: però... El Nil no vindrà, però tota la resta de nosaltres sí, eh? Hi haurà el Sique, el Bermo... Bueno, ja sabeu, tot l'equip del Què t'hi jugues, que no fallarem, i vindrà la teva mare, suposo, no? Si és el seu aniversari.
6: I tant, vindrà la meva mare i després anirem a fer un sushi al qual no esteu convidats.
5: Ah!
6: Perquè, clar... És una cosa una mica més familiar.
9: Convidaràs?
8: Una quedada dels arrossos de la mama...
6: Escolta, què vol dir l'arròs de la mama? Què vol dir, que la fem cuinar el dia que... No,
8: l'arròs
6: de la mama dinar fora, ens ho passarem de conya, però abans hi haurà una festa del Què t'hi jugues espectacular.
9: Un sushi.
5: Això serà el proper dijous 18 de juny. Tots els que vulgueu venir a la pàgina web sercatalunya.cat teniu la manera de poder-vos descarregar les entrades per acompanyar-nos, i si no, doncs a les xarxes del programa trobeu aquest enllaç per poder ser en aquest Què t'hi jugues especial final de temporada que farem el proper dijous 18 de juliol. Què t'hi

0: passat amb aquest subconscient?
1: No, no, 18 de juliol, no, òbviament, 18 de juny. El proper dijous, 18 de juny.
0: Això ha sigut una reacció a tenir Ivan Sant Antoni disfressat de Pablo Iglesias al costat, o com ha anat això?
1: Sí, és això, l'estiuetge m'he teletransportat.
2: Sent el 18 de juliol de Francisco Franco.
3: Això m'ho ha fet mal, eh?
1: Va, deixa'm-ho aquí, que no hi ha manera d'empitjorar-ho.
2: Va, següent. Què? Vine a celebrar l'alzamiento amb el que t'hi jugues.
1: No, bueno, el 18 de juny, va. Ha arrencat el segon dia del Mundial més llarg de la història, amb 48 seleccions competint durant els propers 38 dies en un Mundial que ha arrencat amb la victòria de Mèxic davant Sud-àfrica per 2-0 i també de Corea del Sud per 2-1 contra República Txeca.
4: Comienza el Mundial 2026. ¡Échale, muchachos! ¡Como ustedes saben!
5: Francesa es el hitolito, la pierde. La gana Lira, la tiene Quiñones, este el gol.
6: Quiñones le pega. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol.
4: ¡Gol! Y con el Azteca, que hay que ver cómo ruge, cómo grita, cómo salta, cómo siente, cómo tiembla, cómo vibra con el primer gol de México. Porque lo marcó el anfitrión, porque lo anotó México, porque lo celebra la Azteca, porque lo grita el país entero.

0: Així ens ho narrava el Bruno Alemany i el Lluís Flaquer des de l'estadi Azteca, el Carrusel Deportivo. Per primera vegada, Mèxic guanyava un partit inaugural en un Mundial. No va ser un inici brillant, si parlem de futbol. No sé si us va agradar aquesta cerimònia d'inauguració que va haver-hi amb molt de playback i poca passió.
1: Molt de playback. No va ser la Super Bowl.
2: Jo m'ho passaria millor, sens dubte, a la festa del que t'hi jugues el dijous que ve.
1: Efectivament.
2: Descoordinació, no? Marxes, molt de playback.
1: Per això marxes.
2: Justeta.
0: Bastant, sí, de... artificial,
1: és,
0: no?
1: És el problema...
0: Molt forçat, tot
1: exacte.
0: Plegat.
1: Molt, no sé, molt estrany.
3: Tot el que no organitzin els catalans, em sembla...
1: Haguéssim pogut fer una gigafoto.
4: A l'alçada d'un senyor suís que viu a Qatar, la festa. De 60 anys, el retrat del que és la FIFA.
0: Ara en parlarem d'aquest senyor. L'ambient, això sí que es va viure al mític estadi Azteca, va ser fantàstic. El van viure, com dèiem, en primera persona el Lluís Flaquer i el Bruno Alemany. Bruno i Flaqui, bon dia. No sé si us heu recuperat ja del que vau viure ahir a l'estadi Azteca a Ciudad de México.
5: Bon dia, Elena.
6: Què tal? Bon dia.
5: La veritat que l'experiència a l'Azteca, jo no sé tu, Bruno, però jo segueixo encara sorprès per com em va impactar en positiu l'estadi. És veritat que no està acabat del tot, que no s'ha arribat a temps a les obres, però entrar en aquell estadi, totes les expectatives que s'havien generat per la molta història futbolística amb el Brasil de Pelé, amb els gols de Maradona i l'Argentina del 86, etc. La veritat és un estadi d'aquells que impressiona moltíssim i que va estar a l'alçada del que havia de ser un partit inaugural.
6: I mira que hi havia coses en contra, perquè realment els accessos hi ha molts problemes. Vam haver d'anar amb el bus fins a una zona propera, però va costar moltíssim. Esperant també vam veure com una part de l'estadi, no et diré que es trencava, però va caure un xàfec brutal i estaves en una zona tapada i et queia l'aigua a sobre, que alguns jugadors i llegendes es van acabar mullant, però tot això està molt bé, però clar, és que arribes, veus el camp, t'imagines a Maradona, a Pelé, veus la... Perquè és un estadi que té aquesta cosa que t'enamora, perquè és maco, però a més té aquest punt d'història que és flipant i a mi m'encanta, la veritat.
5: Té un punt de mística, té un punt d'història, té una llum especial que el fa com molt especial. La veritat és que ja veus, Elena, que ens va deixar sorpresos i bocabadats en positiu aquest Estadi Azteca, que va ser doncs, escenari d'aquest partit inaugural amb 80.000 persones a l'estadi, la majoria, evidentment, mexicanes. Estàs bé, Bruno, que va rebre l'impacte d'un barret mexicà que et va caure en plena prèvia del partit?
6: Sí, a més estava parlant en aquell moment i vaig quedar com un idiota i vaig generar un toc sensacional. Però,
0: ara recuperarem, però, sí, Bruno, sí.
6: Vaig riure al final després d'això.
5: Doncs va ser un dels moments de la prèvia. En fi, que Mèxic va guanyar 2-0, Bruno, no sé si esperaves una miqueta més. Déu-n'hi-do com és d'exigent l'afició mexicana, perquè guanyant a casa, partit inaugural, primera vegada que Mèxic és capaç de guanyar un dels partits inaugurals del Mundial, n'havia jugat fins ara 7 en la història dels Mundials, però escolta'm, apreten perquè volen que la selecció de Javier Aguirre els ofereixi alguna cosa més.
6: Sí, parlàvem amb un Cuauhtémoc Blanco després del partit i ens deia això, que ell esperava algun gol més, que en el moment en què es queda amb 10 Sud-Àfrica havia de fer realment un pas endavant, i tu veus les reaccions d'Aguirre, que el veies durant el partit, per més que digués a la roda de premsa altres coses, el veies durant el partit i no estava del tot content. Ves a Rafa Márquez dient-li al porter que traies ràpid la pilota perquè volien més gols. Jo crec que no estan del tot contents, però és un partit d'un Mundial, guanyes a l'inaugural, són 3 punts, i estic d'acord amb tu, has de donar per bo el resultat perquè després ja tens 3 punts i després et queden dos rivals més complicats.
5: Primer nom propi, Quiñones.
6: Segurament, sens dubte, no? Em sembla que li ha trobat aquest encaix perfecte a Aguirre, perquè el posa... És una espècie d'entre segon punta i extrem esquerra, i allà es troba en un lloc ideal perquè pot rebre entre línies, és un jugador dinàmic i té bon xut, a més des de fora de l'àrea, ens va ensenyar segurament el seu millor registre.
5: Jugador colombià nacionalitzat mexicà i que va tenir l'honor de ser el primer golejador d'aquest Mundial 2026, que va viure aquest tret de sortida en aquest espectacular imponent i que ens va engrescar tant a Estadi Azteca. Avui, tant el Bruno com el servidor, agafem ja un vol per anar cap a Dallas, ens instal·lem ja en territori dels Estats Units per seguir doncs, comentant els partits de la sintonia de la cadena SER i per anar-los comentant cada matí amb vosaltres, Elena, aquí a la sintonia del Que t'hi jugues. Així que ho deixem aquí, Bruno.
6: Re, que vagi molt bé i ens escoltem dilluns. Tornem al Que t'hi jugues el dilluns. Una abraçada.
5: Fins ara, una abraçada a tots.
0: Fins ara, Flaqui, fins ara, Bruno. Dilluns ens retrobem. Per cert, un partit inaugural que per primera vegada es va disputar sense la màxima autoritat del país organitzador a la llotja. La presidenta de Mèxic, Clàudia Sheinbaum, ja fa mesos que va dir que no faria ús de l'entrada número 1 que li havia regalat Gianni Infantino, que ella va dir que preferia viure el partit envoltada de mexicans als carrers en una de les moltes pantalles gegants que hi havia pel país. Es va organitzar un concurs entre dones mexicanes a les que regala l'entrada. La va guanyar una jove indígena de 21 anys, Yolette Cervantes, que no sabem des d'on va veure el partit, sí sabem que estava a l'estadi, però el que és segur és que no estava al costat del president de la FIFA, de Gianni Infantino, perquè a totes les imatges que veiem de la llotja presidencial no es veu a cap dona jove al costat. És més ben dit, no es veu a cap dona a tota la llotja al costat de Gianni Infantino, així que aquest lema que té el Mundial del Futbol que ens uneix a tots, no sé si ben bé seria la paraula. Bermo, tenies un missatge d'un oient pel Flaqui.
1: Sí, és que clar, m'ha fet molta gràcia perquè hem rebut un missatge de l'Andrés, i la veritat és molt bonic i crec que el Flaqui l'ha d'escoltar.
7: Bon dia a tothom. Bueno, vosotros, alguna cosa sí, pero no sabéis lo que se siente, la sensación esa de cuando llega un día como el de ayer y tu niño con 8 años te dice, papá, hoy empieza el Mundial, de este ya sí me voy a enterar bien, bien, bien. Empieza el partido y lo primero que me dice mi niño es, papá, por favor, ¿me puedes poner que hable el de Van, Van, Van Doski? Por aquí, qué feliz hace a mi hijo, venga, Marcio.
0: El Flaqui, que marca fins i tot els nens de 8 anyets.
1: Imagina't.
0: Gràcies a l'Andrés per aquest missatge. Joan Poqui, què tal?
8: Bon dia.
0: Avui tens excusa, no suposo, per arribar tard?
8: Totes les excuses.

0: no tinc excusa, però bueno, és el de sempre. Ja ho tira la sintonia.
1: Pots rajar la Barcelona una mica i...
2: T'anava a preguntar, es poden dir quants en fas o no?
0: 61.
2: 61, sí. Molt ben portat, no?
0: Jo vaig néixer 15 dies abans del concert dels Beatles a la Monumental. Això és tot un orgull per mi.
2: Però no hi vas anar, no?
0: Vaig voler anar, però els meus pares no em van deixar. Van dir, no. Quedes a casa.
1: Aquí, el regal que et fem des del que t'hi jugues són 15 segons sense censura.
0: Hòstia.
3: Et perdo. Hòstia. Sense fer-ho. Pobre l'Ena.
0: Els borbons encara estan per aquí, no?
1: Reboquem el regal, reboquem el regal.
2: T'anava a tornar a tirar la sintonia, però ara dient això no sé si la fem o no. La vols o no?

0: L'agrada perquè és el meu poble.
1: Has volgut tenir un reconeixement
0: clar, avui. Clar, i sobretot va dedicat als meus companys de la coral La Ginesta de la Granada. Són gent jove, jo sóc el Benjamín, o dels més joves, jo sóc dels més joves. Però
2: sou dels 600?
0: Som del...
2: Dels 600?
0: Sí, de bueno, no, però com, no, però com si ho fóssim, no? I després, visca l'Equador, perquè avui aquest matí, el Ivan ja, amb el Ivan ja ho hem comentat, ahir van dir... es va difondre que el president de l'Equador ha tret durant el Mundial els impostos a la cervesa.
3: Bravo!
0: Per tant,
3: bravo!
0: Visca l'Equador! Visca el president de l'Equador!
3: Visca! Grande! Sóc un president, i no el de
0: sí,
3: Catalunya!
0: Senyor. Clar que sí, Catalunya. Bona ja sent quina suavecció n'hi ve, em sembla.
1: Aniràs amb Equador, no?
0: Sí.
1: Doncs són les 12 i 20 a Catalunya, les 6 i 20 a Chattanooga, on hi ha la concentrada la selecció espanyola. Allà hi tenim el Santi Ovalle. Santi, què tal? Bon dia.
4: Què tal, Elena? Bon dia.
1: Ja ha arrencat, com dèiem, aquest Mundial. Comencem a escoltar també jugadors del Barça que estan amb les seves seleccions.
5: Ja anem escoltant els primers blaugranes al Mundial. Ahir vam escoltar Rafinha des de la concentració del Brasil i explicat com de malament ha viscut aquesta temporada que ha tingut tantes lesions. Sabeu que hi ha qui li va tirar encara que jugués al 100% en un amistós contra França el mes de març i es trenqués pel final de temporada. Rafinha ha dit que ho seguirà fent igual.
6: Vestir la camisa de selecció, gente que sempre...
7: Vestir la samarreta de la selecció implica això. Primer de tot, s'ha d'estar bé físicament, com estic ara. La temporada passada vaig patir algunes lesions i em vaig perdre la meitat de partits amb la selecció. Personalment em va fer mal no poder-hi ser, però sempre que em poso la samarreta de la selecció dono el millor de mi, igual que ho faig al club. Soc una persona que sempre dono el millor i ho seguiré fent mentre m'ho permeti el cos. Crec que el míster em té molta confiança, ho veig ara amb la selecció, però també abans a Espanya, allà ja conversàvem, malgrat que érem rivals, sempre hem tingut molt bona relació. Per ser una persona que tinc una autocrítica molt alta, m'exigeixo molt més del que ho fa l'entrenador. M'intento demostrar a mi mateix del que sóc capaç, més del que li he de demostrar a ell. Crec que està molt content amb el que veu que li dono als entrenaments i als partits, però jo sé que encara puc donar molt més i segueixo buscant aquesta millora.
6: Jo estic buscant ese millor end.
5: Avui al Brasil parlen Vinicius i Ancelotti, potser puja el pa. Qui no parla és Araujo, que continua sense participar amb el grup, amb Uruguai. Ja vam explicar que l'objectiu és arribar al tercer partit de grups contra Espanya.
1: Veurem com va, doncs, aquesta evolució d'Araujo. Ivan, no sé si t'agrada escoltar Rafinha dient això, no? Que ell està... no sé com dir-ho, o sigui, ho tornaria a fer, no?, segurament, de participar en aquest partit on malauradament es va lesionar, que ell és molt autoexigent amb si mateix.
2: Home, no, jo crec que no pot dir una altra cosa.
1: I més estan allà, suposo, no?
2: No pot dir-ho. Una altra cosa és no fer-ho. Jo estic convençut que n'ha après. O sigui, perquè al final s'ha perdut els partits més importants de la temporada amb el Barça per un amistós. Ja, evidentment, si tu et dirigeixes a l'afició del Brasil, doncs ara mateix doncs, has de dir el que toca. Però estic convençut que si es torna a donar aquesta situació... faria una altra cosa.
1: Deia Santi que l'objectiu d'Araujo és arribar al tercer partit contra Espanya. Ahir sí que vas veure a Lamin de prop per primera vegada entrenant-se amb la selecció.
5: Sí, mira, escolta.
8: Cuidado, cuidado, bola, bola, bola.
5: El podia tocar, pràcticament, i confirmo les sensacions que em traslladaven fa uns dies. Està com un toro, com un miura, camina amb aquella aura de quan Lamin em porta alguna de cap. En té moltes ganes, està al 100%, i és una molt bona notícia veure un Lamin Yamal així de bé després del trencament als isquiotibials. Nico, per cert, també evoluciona bé, potser una mica menys que Lamin Yamal, però tots dos ahir van demostrar que estan disponibles pel primer partit d'Espanya dilluns vinent contra... Cap Verd.
1: Està com un toro Lamin Yamal. Us agrada això, Poqui, Sant Antonio?
0: No.
1: És que em temia la resposta.
0: No, és que és una irresponsabilitat. Per jugar... Posem un context, això, eh? Ja entenc que els futbolistes necessiten minuts, necessiten rodatge, però que li muntin un amistós amb un entrenament, una petxanga. El context és que és Cabo Verde. Cap Verd. Que no sé ni en quin rànquing té, no sé ni de quin continent és. És que, en sèrio.
9: És debutant en el Mundial.
0: I, aviam, per l'amor de Déu. És que és una irresponsabilitat un tio que s'ha perdut el tram final de la temporada amb el seu club perquè està lesionat. Que surt d'una lesió. Ostres, és que només cal veure quan el Barcelona, quan un jugador es lesiona, primer juga 15 minuts, després juga 30. I el volen fer jugar el primer contra Cap Verd. Noi, jo ho sento, és una irresponsabilitat, però... Bueno,
2: el futur és que el primer partit, o sigui, em sembla que quan li van diagnosticar el trencament eren 2 mesos.
0: Sí.
2: No es compleix. Clar. O sigui, el dia de Cap Verd no hauran passat 2 mesos des del diagnòstic que li van fer per poder tornar a jugar a futbol. Per tant, evidentment, i sent la primera lesió muscular
0: que té... És un xaval, Lamine Yamal. Hombre.
2: Sí, no, i croquetes.
0: És un xaval,
4: s'ha de vigilar, s'ha de vigilar.
2: No, home, no, a veure, no és que s'ha de vigilar, és que s'ha de vigilar molt, moltíssim, perquè, a part, això ens ho deia l'altre dia el Juanjo Brau, que una miqueta en sap, eh? Va ser cap de... Bueno, per exemple, era a l'ombra de Messi quan anava amb Argentina. I ens deia, diu, és que per el fet de que sigui la primera lesió muscular en un jugador tan jove és molt important. Per què? Perquè a ell li poden fer veure que ja no et fa mal, tal, i és cert, no et fa mal. Però una cosa és que no et faci mal entrenant i l'altra és que no et puguis trencar quan estàs jugant amb un esforç d'alta intensitat. I jo estic patint, jo ja estic patint. No, de veritat, perquè... Ara, mira, potser... Cabo Verde, 20 minuts, hòstia, em toco aquí al darrere... i s'ha acabat el Mundial. Sí, no, de
1: ja
2: veritat.
1: Ja ho estàs veient com que pugui ser una...
0: No, però és que si es pot... No,
2: escolta, crisi, és que pot ser.
0: Si fos oportunitat.
2: O sigui, hi ha un risc de recaure molt alt amb un tipus de lesió així.
0: Però és que si fos un partit en el qual Espanya juga la classificació, ho podria entendre. Exacte. Si fos un partit, jo què sé, mira, ahir vaig sentir Anglaterra li ha tocat Croàcia el primer partit, no? Sí. Val, si fos contra Croàcia... que et pot pintar la cara, o et pot posar complicat, puc entendre, hòstia, però per l'amor de Déu, per l'amor de Déu, tio, que és Cabo Verde, per favor.
8: Bueno, cuidado con hòstia. Cabo Verde, eh.
0: Bueno, vale, sí,
8: en Rocafonda jo hablé una vez con un traficante de Cabos Verdes. Y cuidado porque van muy bien de precio, eh, los Cabos Verdes en bolsas...
1: Ja està.
2: Això que són
4: els segons és Aràbia Saudí.
0: Aràbia Saudí, per tant, hòstia, pues, votim a Aràbia i després que el tinguin per...
2: No, ojo, que Aràbia Saudí li va donar un susto a Argentina.
1: Sí, Martí Junca, precisament de Lamin, ha parlat al capità de la selecció espanyola,
2: bueno, Argentina, Rodri... Argentina i un periodista que estava per Turquia, també li va donar un susto.
1: Sí, exacte. Rodri Hernández, del capità de la selecció, ha parlat al Larguero, Martí.
9: Sí, Rodri ratifica el que deia ara mateix en Santi, que Lamin està absolutament com un toro, ha revelat algun detall també que hi ha hagut durant la concentració, per exemple, que ell com a capità va organitzar un sopar una mica de germanor i que Lamin va decidir no anar-hi, perquè està absolutament centrat amb el Mundial i precisament Rodri diu això, que el veu absolutament, textualment diu focus i platòric.
10: Lamin está bien, Lamin está ilusionado, contento, con ganas. El otro día me dice, yo no voy a la comida, que me tengo que preparar para el Mundial. Y dije, no sabes si me está diciendo de coña o no. Pero está bien, o sea, le veo motivado, con ganas.
11: Pero fue a la comida.
10: No fue. Está focus.
11: Muy bien, eso es bueno.
10: Pero bueno, yo creo que con la edad que él tiene, creo que el tema de las lesiones uno se recupera nada y yo creo que está pletórico. Lamin yo lo veo perfecto.
9: A més de Lamin, també ha parlat de Gavi, un altre jugador del Barça, després d'aquella acció que ha aixecat una mica de polseguera a l'entrenament on el migcampista del Barça va trepitjar a Rodri, una acció fortuïta en un entrenament. Escoltem què diu Rodri de Gavi.
10: Sí, sí, ya sabemos que Gavi es impetuoso, nada, queda ahí en una anécdota y ya está. Da igual, él no tiene filtro, él como si es un chaval, le da igual. Pero bueno, eso es una cosa que nos gusta de su personalidad, aunque bueno, es verdad que intentamos decirle que los entrenamientos es una cosa diferente a los partidos.
11: Sí, sí, nos gusta que sea intenso, pero se te puso una cara que dijiste, por favor.
10: Sí, ahí la verdad que no era consciente que me estaban grabando, pero bueno, me cagué en todo, la verdad.
8: Sembla, no té ni puta idea.
9: Que no hi ha rancor.
1: Sincer, Rodri. I què més va dir el capità de la selecció, Martí?
9: També va parlar una mica dels rivals que aquí es podria enfrontar a Espanya. Espanya és una de les favorites. Tenim noms com França, Anglaterra, seleccions europees. Però sorprèn Rodri, a qui ell veu com a favorita, perquè ell troba que Argentina és una de les seleccions més difícils i és, bàsicament, el rival a batre.
10: Hay muchas selecciones que están creciendo mucho. Creo que no creo que estemos hablando de dos o tres. Yo hablo un abanico de cinco o seis selecciones que creo que tienen capacidad para ganar el Mundial. Ya veremos. Yo soy muy cauto con todo. Yo creo que el fútbol es un deporte de momentos. Creo que el tema físico va a jugar una pasada importante. El que llegue mejor, vamos a ver los primeros partidos. Va a ser un Mundial muy largo también. Dependerá de cómo llegues al final. Puede haber sorpresas, puede haber equipos que aparentemente por nombre tal, pero por rendimiento ya vemos que cada partido es difícil. Yo, pues en la terna tenemos un poco los que todos pensamos. Yo el rival que más pienso, el más complicado, es Argentina, por estado de forma y por lo que ha sido capaz de hacer y por el equipo a nivel grupal que tienen.
1: Rodri, que veu Argentina com el rival més fort d'aquest Mundial. Ivan, Joan, no sé si hi coincidiu. Aquí veieu selecció favorita de cara a la cita.
2: no seré molt original, però és que comences a mirar els noms de França a dalt i dius, és que és impossible que no facin 4 gols cada partit. Després és cert que tenen un entrenador que per mi és molt fluix, que no sé ni si li agrada el futbol, perquè tenir la plantilla que té, si és que no juguen a res. I és l'única cosa que veig que potser pot grinyolar a la selecció de França, a l'entrenador. La resta és que és una plantilla, jo crec que és la millor plantilla de carrer de tot el Mundial. I ara, jo sí crec en Messi. Messi és una altra història. Tindrà no sé quants anys, és igual. Si serà el seu últim Mundial, ja n'ha guanyat un, però és un tio que viu de guanyar. O sigui, és hipercompetitiu, que ho porta la sang. O sigui, que no li agrada perdre mai. O sigui, és natural amb ell. I té el talent per fer-ho. I malgrat l'edat, se sap dosificar, sap quan ha de córrer, sap quan ha de caminar, sap quan ha de passejar, si fa falta, però sempre hi és en els moments decisius. Si l'equip l'acompanya, que és el dubte que puc tenir, perquè a més si només n'hi ha un, per què no?
0: 39. Farà 39 el dia de Sant Joan, concretament, Messi. Jo no en tinc ni poder, no ho sé. No ho sé, desconec. Per plantilla, jo veig a França la més poderosa, però no sé com arriben, no sé... perquè he llegit informacions que parlen de cert malestar amb Mbappé, no m'estranya. Però a mi una persona que en sap, guardo qui és, em va dir la final serà Espanya-Anglaterra. Per tant,
2: yep.
0: La meva aposta és que no apostaré, el diari farà una porra i sóc l'únic que no juga.
1: No has posat Equador?
2: Jo tampoc.
0: Veus, mira, la meva preferida des d'aquest matí és Equador. Però els que jugaran, jo diria, els que juguen la final, com que no en tinc ni idea. I la persona que ho va dir sí...
12: I Brasil? No
0: diré,
12: crec
0: no,
12: que...
0: Mira, ara diré una cosa. Bueno, jo crec que la final serà Espanya-Anglaterra, insisteixo, no perquè ho pensi, sinó perquè una persona que s'ha m'ho ha dit. A mi Brasil m'agradaria que guanyés.
12: Te gusta sí,
2: Vinícius guanyarà.
12: Que jo gano,
0: més igual.
12: Miedo,
1: I Carleto, eh?
12: Que haga por 10, eh?
2: Xavota i Vinícius aixecant la copa.
0: Bueno, més igual.
12: Te gusta a mi o por 10.
2: Brasil té aura.
0: Jo de la Brasil té aura, correcte.
2: De la mateixa manera que els jugadors del Barça, quan estan amb la selecció espanyola, bueno, sí, bé, però tampoc no em diuen res. Tampoc no em diuen res del Madrid quan estan en una alça.
0: Brasil és Brasil. Jo estic enamorat de Brasil des del Mundial 82, que és el darrer Mundial que jo he seguit fil per randa. Perquè estaven a Barcelona, que va haver 3 partits memorables al camp de l'Espanyol, a Sarrià, que van ser a l'Itàlia i Argentina, a l'Argentina-Brasil i a l'Argentina-Itàlia, on Itàlia va eliminar amb un hat-trick de Paolo Rossi a Brasil, que era un equip absolutament meravellós. I cada nit, durant 9 o 10 dies, és el que va durar aquesta lligueta a Barcelona, els meus amics i jo, en aquell moment jo tenia 17 anys recent fets, ens anàvem a les Rambles, quedàvem a les Rambles, i estava tot ple de brasilers. Tot ple de brasilers ballant samba, bimba, ximba, ximba.
2: Això t'agradava?
0: Hombre, meravellós.
2: A part agradava quan moment... celebrar el Mundial de 2022 els argentins de Barcelona?
0: No en soc conscient.
2: No, és per posar un altre tema sobre la taula.
0: No, però no ho sé, no, perquè en aquest moment, el 2022, ja no vivia a Barcelona, o sigui, m'ho vaig perdre. A més, els brasilers tenen una particularitat que no donen la xapa amb les empanades i barra empanades. M'entens? Aleshores, com que no em donen...
12: Veus? Com que
0: no em donen aquesta xapa, vaig a Brasil.
12: Un brasileiro tem a samba! Un brasileiro tem o coragem, o coração! Tem as coisas boas da vida! Como o Brasil... Se fosse um festival, seria o Cruilha. Seria o Cruilha. O Cruilhação. Festival Cruilhação, tocando os Pixies, tocam os Blackrãos, toca o Garbage, The Hives, David Byrne e muitos mais que vão estar no Festival Cruilha do Buit, a 11 de julho. Entradas disponíveis a cruilhabarcelona.com. Claro que sim.
1: Va, Santi, per rematar-ho, que encara estàs per aquí, ja saps que som molt fans de les teves batalletes del Mundial. Què ens expliques avui?
5: Ha començat el Mundial, aquí el fa la Fox. Al matí connecten per telèfon amb Donald Trump a la Casa Blanca i a la tarda et fan en directe el dia gran de la història de Mèxic, sense sentits de la vida. Però avui vinc a fer de scouting. Tinc ganes de veure Anthony Gordon. Juga dimecres contra Croàcia, partidàs... Però ahir li van preguntar a un home que l'ha patit com a rival, Pedro Porro, quines són les grans virtuts d'Anthony Gordon.
13: Bueno, no soy analista ni nada, pero Me he enfrentado con él en la Premier. La verdad que es un jugador muy rápido, muy versátil, también tiene mucho gol. Recuerdo que a nosotros nos ha marcado un par de goles o tres. La verdad que es un jugador muy competitivo, y es muy buen jugador, y nada, le deseo lo mejor y que marque muchos goles también en el Barça, ¿no?
5: Gràcies per l'anàlisi, Pedro.
1: Les paraules de Pedro Porro sobre Anthony Gordon. Deia el Joan Poquí que ell aposta per una Anglaterra a la final amb Espanya. Veurem si es compleix. Gràcies, Santi, ens escoltem dilluns.
5: Adéu, Helena, que vagi bé.
1: Digues, Joan, que no et volia tallar.
0: No, ni tan sols sé si per quadre ho poden arribar,
1: Però, mira, jo ara tampoc. Però bueno, ara ho mirarem. Va, que se'ns ha fet tard. Anem a repassar les notícies del dia.
14: Què t'hi jugues? Presenta l'actualitat del dia.
1: Ho farem amb el Toni Camacho i també amb l'Àlex Luna, perquè el Girona ja té el primer fitxatge de la temporada, el davanter ucraïnès Alexander Saikor.
15: Bon dia, Helena. Així és, ja l'ha fet oficial el Girona, aquest jugador ucraïnès, Alexander Fischer. És el primer fitxatge que ja estava tancat des de fa mesos. Arriba a prop del milió d'euros que li costarà a l'equip català. És un davanter de 2,04 metres d'alçada. Serà el més alt de tota la Lliga, de primera i de segona. I és una de les grans incògnites, perquè arriba del Eto hongarès. 25 partits de Lliga, 344 minuts i només dos gols.
1: Àlex, no ha rigut, mira que m'ho havia apuntat aquí perquè el Nil m'ha ajudat a saber pronunciar.
0: American Psycho.
1: És que era com pizza.
0: Pisco Sour.
1: El que ens han dit és com pizza.
0: American Psycho.
1: Sí. No, i ho he dit fatal.
4: No, va ser perfecte.
1: No, que va, jo no. Ho he dit bé l'Àlex, jo no ho he dit bé de primera, perquè m'ho havia apuntat, però ho he llegit com a l'anglesa i no ho he dit bé.
15: De fet, els números són tan baixets que un tuitaire acaba de posar, acaba de citar el nostre tuit, se'ns pixura la cara i diuen que plou.
4: Els números són baixets, ell no, 204. Suposo que l'han fitxat per jugar a futbol, davanter. Bueno, molts ucraïnesos al Girona. Per cert, John Solís, en principi, marxarà al Birmingham per 7 milions d'euros. Ha tocat loteria al

0: gos a Salzburg després de que no el deixessin entrar als Estats Units per disputar el Mundial.
1: En bàsquet, el Barça no perdona el Palau i la penya busca l'empat a València.
0: Victòria dels homes de Xavi Pascual per 97-89, que posa el 2-0 en l'eliminatòria amb una gran actuació de Jan Veselý. Els blaugranes tindran l'opció de segellar el seu pas a la final a Tenerife. I a les 8 del vespre serà el torn dels verdinegres, que buscarà igualar l'eliminatòria després de que se'ls escapés la victòria dimarts passat.
1: En Fórmula 1 ja comença el Gran Premi de Catalunya.
0: A 2:15 de la tarda començaran els primers entrenaments lliures al circuit de Montmeló, un gran premi en què Fernando Alonso va fer unes impactants declaracions.
2: Sure, it's going to be a special weekend, probably my last Barcelona race in Formula 1, so, you know, I want to say thanks to everyone. You know, I will try to enjoy the weekend.
0: Tot i que va comentar que podria ser la seva última carrera, després en un acte amb els fans va dir el següent.
3: Los que están aquí, que son aficionados, ya saben cómo hay que tratar a la prensa. Alguna verdad, alguna mentira, si no saben cuándo dices la verdad y cuándo la mentira, y la de hoy la pondrán en espera, ¿no? No saben muy bien lo que significa.
0: Veurem si és una vacilada de l'australià, de l'asturià, perdó, o si és la realitat.
1: Xavi, això t'estan regalant tot aquí al Toni en el seu últim dia, ara en parlarem. I en handbol, el Barça ja prepara la Final Four de la Champions.
0: Així és, serà la 8ª consecutiva per al conjunt blaugrana, que buscarà la seva 13ª Champions i la que podria ser la 50ª del club. La semifinal es disputarà dissabte a les 6 de la tarda contra l'Alborg Handball i Carlos Ortega avisa que és un equip perillós.
4: Alborg és un equipazo, yo creo que es de las pocas veces, no sé si la primera, que se han clasificado los primeros y los segundos de cada grupo. Dice mucho de eso y tiene una primera línea brutal, con una capacidad de lanzamiento y una capacidad de penetración muy grande, sube muy bien el contraataque, es un equipo muy peligroso que perfectamente nos puede ganar.
0: I tanquem en waterpolo perquè la Barceloneta s'ha classificat per la final de la Champions.
1: Felicitats al Barceloneta i Tejem, acabes de dir que hi ha una última hora del Barça. Hem de preparar la cartera, no?
5: Saps el dia que Alexia va fer el partit 500, que va ser allà al Camp Nou, sí, que li van regalar una samarreta emmarcada amb uns 500?
1: Sí, sí.
5: L'ha signada i està a la venda a la botiga del club online per 3.000 euros.
1: 3.000 euros.
5: Exemplar únic, signada per
1: Alexia. I és l'únic preu, o això és com una subhasta, o qui més ràpid sigui se l'emporta?
5: Entenc que el més ràpid se l'emporta, perquè està a la botiga com un article més.
1: Doncs vinga.
6: Podem rebre trucades, ja.
5: Mira, esgotat, ja està. Hi ha hagut algú que ja ha pagat aquests 3.000 euros, per tant, fora.
1: Estaven escoltant el que t'hi jugues, han anat directes a la pàgina web del Barça.
7: Oportunitat perduda de fer una subhasta i que pugés fins als 15.000.
5: Guardar-nos-la pel Camp Nen sense joguina. Ens haguéssim pogut guardar pel Camp Nen sense joguina.
1: Hauria estat una bona idea. Anem al quiosc.
8: El quiosc del Marcos.
1: Marcos, ¿qué tal? Buen día.
9: Hola, buenos días, Elena. Hay un dato interesante. Se lee en el diario O Globo, de Brasil. En su primer día al Mundial de 2026, le falta solo una tarjeta roja para igualar el número de expulsiones de jugadores que se vivieron en el Mundial de 2022. El árbitro brasileño, Wilton Pereira Sampaio, expulsó a los sudafricanos Chip Tole y Sein y al mexicano Montes en el combate inaugural de la Copa del Mundo. Esta cifra supera ya la de la edición de 1978. Y todo en un solo encuentro. En Qatar, 2022, cuatro jugadores fueron expulsados. Genesi, Gales, Abubakar, Camerún, Dumfries, Países Bajos y Kedira, Marruecos. Ahora son tres. El récord absoluto data del Mundial de Alemania 2026, donde se vieron 26 tarjetas rojas, seguidas desde el Mundial de Francia 1998 con 21.
10: El que veritablement, Helena, interessa és començar bé els esdeveniments, començar-los bé. El Mundial més llarg de la història mereix gaudir, però sense fer-se mal. No podem dir que el Bruno Alemany al Mundial comencés massa bé. Estava donant l'alineació de Sud-àfrica quan passa això.
11: Reines como segundo punta y arriba para el gol, para ser ese futbolista que marque el primer gol del Mundial, como decía Shabalala. Vaya hostia, bacán de dar. Perdón,
12: pero se está tirando todo desde la grada, todos los sombreros que se han repartido de cartón.
10: Bueno, doncs destacar també la catalanada del Flaqui quan diu sombreros de cartón, sombreros de cartón.
13: Qui gran inici, Déu-n'hi-do, enviem el millor de cada casa.
10: Doble toc, però bueno, són coses que...
14: De cartón.
1: De cartón, exacte.
7: Jo això intentaré dir-ho.
1: Cartroc.
7: Cartron.
1: Cartron.
8: Encara no ets de la família del que t'hi jugues? Segueix-nos a...
15: On our media channels, Instagram, TikTok, Spotify, YouTube, Facebook, whatever.
16: @ que t'hi jugues.

0: Mira, mala, què tal?
1: Què tal, Helena? Bon dia, com
0: estem? Estan també d'estiu els nostres oients,
1: sí,
0: o no?
1: Sí, i de fet estan buscant a veure si algun té transport per venir a la festa de dijous. Helena, imagina't, perquè ha escrit un oient al xat de YouTube que és de Manresa, que no té com tornar. Per tant, mira, si algú de Manresa ve dijous, que ho escrigui al xat de YouTube, perquè potser el Miquel s'afegirà amb el seu cotxe a Helena, els oients que s'ho estan muntant, per venir-nos a veure de dijous. I ara us posaré un àudio que potser no enteneu una mica de què va ni d'on cau, però és un vídeo que s'ha fet molt viral aquestes últimes hores, me'l va fer arribar i l'Albert Bermúdez, i la veritat és que ja vaig riure molt. És un vídeo de Marc Bernal, de petit, vale? Us heu d'imaginar un Marc Bernal petit, per cert, fa la mateixa cara a cara.
2: Sí, sí, és el miniatura, sí, no, no. Però és que el tema és que potser fa 4 anys, com a
1: sí,
2: molt.
1: Sí, sí, sí. I explica la seva versió de la llegenda de Sant Jordi, és que és molt divertida.
3: Hola, soy Marc Bernal, i ara us vull contar la ley, mi versió sobre la llegenda de Sant Jordi.
2: Sí, sí, diu Sant Jorge, perquè sí, és
4: Sant Jorge.
2: Deu ser castellà, deu ser
5: per Sant Jordi.
3: Me he dado cuenta que hace mucho tiempo, en Montblanc, un dragón llamado Sietex, que era feroz, capaz de envenenar el aire y matar con su aliento, tenía a los habitantes asustados y cansados de sus estrajos y fechorías.
2: Això és Marc Bernal parlant-li a cambra,
4: Jo conec gent que és capaç de fer això, també, de matar-te amb el seu alè.
1: El més divertit és que els personatges de la seva llegenda de Sant Jordi són Paula Gonu i Anuel Doblea, no sé si sabeu qui són o no, però vaja, s'inventa ell una història...
2: La Paula Gonu és una influencer,
1: és una influencer, exacte,
2: i l'Anuel és un cantant, és com un Bad Bunny 2.
1: Bueno, li has fet una comparació una mica, no?
4: Bueno, Anuel, molt bo, molt bo.
2: Anuel és molt bo,
4: sí,
2: eh?
4: És molt bo.
6: Saps què li passa, Albert Monúria, que vostè ha crescut?
1: Sí, avui ens ha vingut crescut.
6: Sí, nota que ahir va rebre el premi Gent de Terrassa, que li va donar el diari de Terrassa. Bermo?
2: No és ni crescut.
4: Fort aplaudiment, fort aplaudiment per Bermo.
6: No, crescut no, feliç.
7: No passa per la porta, avui ha hagut de baixar peu.
6: Perdona, crescut no, feliç, tens tota la raó.
2: Però que és de Terrassa.
6: És de Terrassa, ja. És de Terrassa, i ahir així recollia l'Albert Bermúdez aquest reconeixement que li ha fet al diari de Terrassa.
8: Clar, jo cada dia sortia de casa de la meva àvia i baixava passant per aquí, cap al conservatori, que és on feia música. I per mi les esglésies de Sant Pere és que són part de la meva vida, tota la vida, i és fantàstic. I he fet hasta gambarrades aquí. No sé si ho puc dir, però...
2: No.
8: Jo he sortit al diari de Terrassa per haver fet gambarrades que no se sap que he sigut jo. Però jo he fet gambarrades aquí que han sortit al diari de Terrassa amb tot el rigor i tot blanc. O sigui, és fantàstic. I de fet, la il·lusió que em fa, de veritat, rebre un premi del diari de Terrassa a les esglésies de Sant Pere... Al costat del Francesc Mauri. És tremendo. I al costat d'una campiona del món de trial.
6: I al costat de la Berta Bellán.
2: De la Berta Bellán, que la vam tenir aquí al Quet i Joves fa dos dies. Doncs mira, estàvem dos de la taula, estàvem rebent el premi Gent de Terrassa.
6: I ets una estrella, eh?
4: No. Quines bretolades feies?
2: Ara.
4: Si no, Ivan, te pregunto.
2: Està prescrit.
6: És molt jove, eh? Potser encara no ha prescrit.
2: No, el delicte ha prescrit, però potser moralment no.
9: Sí, home, sí.
2: O sigui, aviam... Això requereix... És que eren gambarrades, però estaven mirant elaborades. Eren de professor de...
9: De la Champions de Papel.
2: Hi ha uns campanars a les esglésies, i llavors aquests campanars donen al parc de Vallparadís, que és un fossat i potser hi ha 20 metres. Doncs ens fotíem a matinada amb fil de lligar, i llavors lligàvem en els pèndols de les campanes i llavors tiràvem a l'ovillo, diguéssim, el tiràvem a dintre el parc. I llavors baixàvem al parc, recollíem i començàvem...
7: Bravo!
2: I quan venia la poli, l'únic que havia de fer era tirar una mica més del cable. I no deixàvem proves de res, perquè clar, ens veníem per dalt i nosaltres estàvem al parc.
4: Premi Gent de Terrassa.
2: Perdó.
9: Hi ha una planificació. Hi ha un rigor en la feina ben feta.
2: La Casa de Papel...
9: Principiant.
6: Es pot treure, no, aquest premi? Jo, amb aquesta confessió, el mantens?
4: Al contrari, li hem de donar un altre.
2: Exacte, això demostra que sóc Gent de Terrassa.
6: Agarenc de pro l'Albert Bermúdez. Felicitats, de part de tots nosaltres. Bermú, a 12:47, Nil, ens has anat explicant aquests dies que una de les sortides més clares del Barça de cara a la propera temporada serà segurament la de Marc Casador. que ja ha acceptat marxar del Barça i que té ara mateix diferents escenaris.
5: Sí, hi ha diferents escenaris. Ja recordo que vam tenir una conversa aquí el mes de març, que Marc Casado havia decidit o que havia acceptat ja escoltar ofertes, té el futur decidit. Crec que li van fins i tot també l'altre dia escrivir al diari Esport. Vam explicar a l'abril que Aràbia temptava a Marc Casado. Continua sent així. Ara la primera part és ja ha decidit que ha de marxar del Barça o que marxarà del Barça. Ara falta saber el bitllet final. Aràbia està sobre la taula. Evidentment és un futbolista que projectes esportius a Europa en tindrà molts, perquè és un molt bon futbolista i que ha despertat l'interès de molts equips, tant a Espanya com a la Premier, com a altres països com Turquia, com explicava ahir el company Carles Montfort de l'Esport. Però a mi, i ja ho vaig dir fa un mes, l'opció d'Aràbia, més que Jorge Mendes és el representant, que el Barça vol a Cancelo i que l'equip que un dels que més apreta per Marc Casado és l'Al Hilal, em fa pensar que una de les opcions més reals que hi ha és la d'Aràbia. En tot cas, ha acceptat, ha decidit ja que ha de marxar al Barça. A partir d'aquí ha d'acabar de decidir ell amb la seva gent quina és la proposta que accepta de totes les moltes que evidentment té, perquè és un futbolista que tindrà ofertes tan bones a nivell esportiu com bones a nivell econòmic.
9: El representant és
5: Jorge Mendes.
6: Ha estat ocupat aquests dies negociant altres coses i ara suposo que obrirà altres carpetes. A mi no sé si... Potser sóc, és que m'estic fent gran, però que un jugador del Barça de 22 anys tria anar-se a Aràbia, el futbol modern està canviant molt.
10: Vull dir que
6: valori...
10: Que al Barça li interessi que vagi a Aràbia, jo ho entenc, perquè pots posar com a moneda de canvi o
5: sí, per això en Cancel, el mateix representant, sí. El mateix
10: ara,
5: club...
10: Qui tria és el jugador. O sigui, el jugador ha fet el clic. Perquè fins fa uns mesos encara estava pensant que volia quedar-se i que li era igual, perquè això és cada seva i que ho intentaria. El que passa que és cert que va mantenir una altra xerrada amb Flick i no només li va dir que jugaria poc, com ja li havia dit l'estiu anterior, sinó que encara jugaria menys. I que hi havia una sèrie de jugadors, que són Bernal, Gavi, De Jong, Pedri, que juguen la seva posició i que seria el cinquè migcampista. Llavors, clar, vull dir, al final... Després de donar-hi voltes, al final acaba dient, escolta, vale, ok, accepto sortir. Per què? Perquè vull jugar. Perquè té, em sembla, són 22 anys.
5: 22 anys.
10: 22 anys. Que amb 22 anys, hòstia, està amb 35, amb 34, fins i tot, o 30, pots plantejar d'estar vivint a la banqueta, però amb 22 anys jo crec que tria bé i que és dur marxar de casa teva, però que ho ha acceptat. Ara, on anirà? Jo l'únic que sé, l'únic, és que anirà on jugui. El que no vol, diu... Clar, el tema és, per estar a la banqueta del Mónaco, o estar a la banqueta de l'Hilal, o estar a la banqueta de no sé on, quedo a la banqueta del Barça, que és casa meva. Vull dir que ell necessita saber el 100% de mà de l'entrenador que el vulgui fitxar, o sigui, que no sigui un fitxatge d'un director esportiu, i que no sigui una operació on ell estigui inclòs per abaratir una altra història. No, que el vinguin a buscar. I és el que es mereix, perquè és un gran futbolista.
9: Ha d'anar a jugar, ara, i que triï bé. Que triï bé. Jo responent a la reflexió que feia el Nil, jo tampoc ho he entès mai. És a dir, ja m'hi vaig trobar amb altres casos del Barça que van anar al futbol ara a guanyar calés, i la veritat és que no m'ho explico. No m'ho explico. Perquè Aràbia, els que porten un temps allà, si poden, surten... Fugen corrents, però caguen llets d'allà.
5: Gabri Veiga, per exemple.
9: Aquest
5: sí.
9: Que no sortia el nom ara.
11: Jo estic tranquil. No ho entenc,
9: perquè allà... Jo vaig estar aquest gener a la Supercopa, i al gener jo havia d'anar amb bermudes, mania curta, i tenia calor. No vull ni imaginar el que deu ser estar allà ara, o al mes d'abril. A més, un futbol no competitiu. Futbol no competitiu. A on ha guanyat la Lliga a l'exjugador de Portugal, que li costarà el Mundial a Portugal, per cert.
5: Si juga, li anirà malament a Portugal.
9: Clar, és que li costarà, sí. Perquè jugarà, perquè el posaran, perquè el nen capritxós ha de jugar, i això li pot costar el Mundial a Portugal.
5: Sí, totalment d'acord.
11: Però jo, per en Marc, estic bastant tranquil en aquest sentit, perquè si és del RAC, no tindrà problema, perquè al final, estiguis on estiguis, estàs amb la millor cobertura. Tu pensa... Mira, això és una història real de dos socis del RAC que van acabar dient allò de sort del RAC. Eren a Mèxic, un de sobte un nano li agafa un atac d'apendicitis, un mal de panxa terrible, truquen al RAC, l'operen d'urgència i cap a casa en avió medicalitzat. Imagina't, sort del RAC, si és que és cobertura davant de qualsevol imprevist, imagina't, i són per ajudar.
6: Jorge Méndez encara té pendent tancar el futur de Marc Casador, ara ens ho deia el Nil. El futur que ja ha tancat és el de José Mourinho. Ahir, en plena inauguració del Mundial, el Madrid va decidir fer oficial que torna al Madrid el portuguès 13 anys després, 7 entrenadors després, i que signa Mourinho per 3 temporades amb el Madrid. A Madrid, precisament, Héctor González, què tal? Bon dia.
12: ¿Qué tal, Elena? Buen día.
6: Se incorpora la duda Mourinho el 13 de julio, ¿no?
12: Sí, el 13 de julio, y teníamos la duda de si iban a ser 2 o 3 temporadas. Al final son 3, las de esta segunda etapa de Mourinho, de cumplirlo, como decías, igualará el periodo que estuvo ya en el banquillo en la primera etapa. Firma hasta 2029, después de que el Madrid pagara 15 millones de euros, recordemos, de cláusula por el portugués, y se le va a presentar pegado a la pretemporada. La pretemporada, comentaba ayer el club, que da inicio el 13 de julio, que cae de lunes. Veremos si ese mismo lunes, el día anterior, aprovechando que esos 2 días, por ejemplo, no hay partidos del Mundial, son los días elegidos para presentar a Mourinho, a José Mourinho. Sí, es la primera medida que toma Florentino Pérez como presidente, porque ayer por la tarde también se hacía ya oficial, de forma institucional, su proclamación como presidente. Y la primera petición de Mourinho no es otra que la de Bernardo Silva. Le gusta a Mourinho, tiene su mismo representante, que es Jorge Méndez. El jugador quiere ir al Madrid y daría rendimiento inmediato, o sea que es la primera ficha en este Madrid 26-27, después de que Florentino ya cerrara en campaña, aunque también con el ok de Mourinho, a Konaté y a Dumfries.
6: Gracias, Héctor. Explicabais ayer en el Larguero que precisamente Jorge Méndez va posar en contacte ahir amb l'Atlético de Madrid per dir que trencaven negociacions, que tot anava encaminat a fitxar pel Real Madrid. Ivan, Joan, no sé si us decepciona aquest moviment de Bernardo Silva o creieu que pot ser positiu pel Barça?
13: A mi no em decep, perquè jo des del primer moment és un fiatge que jo no veia, que no l'entenia, bueno, sí, l'entenia en clau d'oportunitat de mercat, que queda lliure, i que en clau profunditat de banqueta, que això és pensar que Bernardo Silva va a un club a donar profunditat de banqueta és d'una ingenuïtat tremenda. No, aquest home no va, igual que Marc Casador, no anirà a un club a donar profunditat de banqueta. Bernardo Silva no vindria
6: titular
13: al Barça.
6: No?
13: Per tant, i com que el Barcelona té, ja no només el 5 que hem nomenat abans, que hem nomenat abans li van comptant Casador, té també a Dani Olmo i Fermín, que serien els que jugadors més de la demarcació de Bernardo Silva. Que pot jugar per a dreta, sí, però ja està la minya mal. I Bernardo Silva, insisteixo, és ingenu pensar que ve d'una... Per tant, jo no entenia. Ho entenia en clau de mercat, de tio que també té Jorge Méndez representant, que Jorge Méndez té molts fronts oberts a Can Barça, i com un canvi de favors, doncs mira, tu assumies Bernardo Silva, o ho entenia en clau... L'Atlètic de Madrid tenia un acord verbal amb Bernardo Silva, m'hi fico jo, com que el jugador prefereix Barcelona que l'Atlètic de Madrid, em serveix per acollar-los amb el tema Julián. Al moment que ha entrat el Madrid, jo ja no vaig tenir cap dubte d'on aniria a parar.
6: President,
13: jo,
6: vostè, mira, com està?
13: Jo, mira, li vaig a dir al Bernardo Silva. Benvolgut, querido Bernardo Silva. Madre mía, nano, madre mía. Pensava que tu eres del Barça, no? O sigui, que tu eres del Barça de petitonet i totes aquestes coses. Ja sabia jo que confiar en portugueses no podia salir bien. Des de que el Figo ja supe que fichar portugueses no era lo nuestro. I després, mira, Mourinho, el Trincao, el Joao Félix, el Simao, el Quaresma, en fi. Raro que no ens apujali el Joao Cancelo i tot, cago en dir. Estic per nacionalitzar-lo de Curaçao perquè no nos traicione. ¿Sabes qué te digo? Que ya os podéis quedar los portugueses con vuestros platos de bacalao con patata, que no están tan buenos. Mucho mejor unas butifarras con mongetas que no estos bacalaos que hacéis vosotros, y la francesiña, que es ese bocadillo que hacéis con bacon, ternera, huevo, queso. ¡Al loro! No están tan buenos, porque los catalanes sabemos que la bona carn se hace a la brasa y no en un bocadillo amb suquet. Al suquet hi van els macarrons, y més macarrons. Y los pastelitos de Belén, ¿eh? Ahí os los confitáis, malparit, que la crema que hacéis no está tan buena. Está molt millor en un tortell de Reis. Una crema catalana ben cremadeta. La coca de Sant Joan. Tu nunca sabràs lo que és la coca de Sant Joan. Però nada, un dia més intentamos fichar un portugués que diu que és del Barça i no lo són.
14: Exacte.
13: Alvaro, primero se deja querer por Atlètic de Madrid i acaba fichant pel Madrid. Basta ja. Ens veiem l'any que ve a ver cómo te va dando patadas a las órdenes del Mourinho. ¿Eh? Tú, medio centro ofensivo, ya verás tú lo que es, eso. Postdata, me'n vaig al Botafumeiro, que es un restaurante gallego, que los gallegos venen a ser los portugueses si fuesen buenas personas.
6: No sé si tindrà dubtes ara ja, Bernardo Silva. Joan Poquí, moltes felicitats, que acabis de
13: moltes
6: passar
13: gràcies.
6: Un bon dia d'aniversari, de part de tot el que t'hi jugues, Ivan Sant Antonio.
4: Si no tornes a Bernardo Silva.
6: Sí?
13: Home.
6: Tu et quedes aquí.
13: Ara ja aneu tard, eh? Ara ja aneu tard.
14: Però escolta una cosa.
13: Ara ja aneu tard, ja aneu tard.
14: És una cagada història.
13: Ja aneu tard, ja aneu tard.
6: Doncs veurem. Gràcies, Ivan, Joan. Nosaltres seguim a la segona hora amb La Taverna, que ja els tinc a tots per aquí. No marxeu.
15: Què t'hi jugues?
16: Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.

0: Durant el Mundial, a partir de les 3 de la tarda, tens on triar. Llapis de memòria, amb Jordi Manau a la cadena SER.
1: Juguem el nostre Mundial particular connectant les cançons de persones d'arreu del món.
0: Però si ets més de carrusel...
2: Tota l'actualitat del Mundial a les freqüències de SER Catalunya.
0: Doble programació, cada sobretaula de 3 a 4. El millor 2x1 de la ràdio, també durant el Mundial.

0: Aquest dissabte el Tot és comèdia. Coneixerem la que diuen és la nova Cavaller, la soprano, jove soprano Sara Blanc, nascuda a d'Arbós, un petit poble de l'Ebre, que està protagonitzant aquests dies Le Nozze di Figaro, al Liceu, després de debutar en els principals teatres d'Europa. Vindrà a veure'ns. I també...
1: Meloni, siempre su melón en la cabeza.
0: Els Reis de l'Absurd, el duet de còmics Venga Monja, celebren 20 anys. Repassarem aquesta història de meme.
2: Tot és comèdia. Dissabtes i diumenges, d'una a dues del migdia, amb Màxim Castillo. Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.
3: A continuació us oferim la repetició del programa Què t'hi jugues?
4: Què t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres de 10 a 2 amb Elena de Diego.
5: 1:06, al Què t'hi jugues ens divertim.
6: Esto lo hago para divertirme, para divertirme, para divertirme. Esto lo hago para divertirme, para divertirme, para divertirme.
5: I també ens divertirem al programa especial de final de temporada. Ho heu escoltat ara mateix aquí a la Cadena SER. El farem el proper dijous 18 de juny des de la terrassa de l'Hotel Mi, aquí just davant de Ràdio Barcelona. Tots aquells que ens vulgueu acompanyar heu d'entrar a sercatalunya.cat i allà us podeu descarregar les vostres entrades. També les trobareu a tots els perfils de les xarxes socials del programa. Us descarregueu l'entrada, molt fàcil, i veniu i ens acompanyeu com farà el Xavi Saissó. Xavi...
7: Doncs sí,
5: i avui
7: exacte,
5: avui jo, allà, vens, parlem de festa, però tu vens exacte, a parlar de...
7: Sí, no, jo estaré segur, òbviament, però vinc a fer un clatellot d'aquells. I una vegada més és per Donald Trump. Donald Trump, que ha convertit la Casa Blanca en una mena de parc d'atraccions. L'última és celebrar en el Jardí Sud una vetllada de la UFC per commemorar els 250 anys d'Amèrica. A Trump li agrada la UFC i no té cap problema a muntar un ring en l'edifici on es prenen les decisions més importants de la política mundial. I per acabar d'arreglar-ho, en un dels combats lluitarà l'espanyol Ilia Topuria, que defensarà el seu cinturó del pes lleuger. El món ple de guerres, però 4.000 vips s'ho passaran bé veient com uns lluitadors s'estomaquen de valent. Un dia veurem lleons, tigres, elefants a la Casa Blanca. És el circ de Donald Trump.
5: El que ens queda per veure amb Donald Trump.

0: A vivir que son dos días. Javier del Pino.
1: Visca, fem una birra que vés a saber on acaba. Visca, saltar del Mediterrani als Pirineus quan ens dona la gana. Visca aquesta terra a la qual no li falta de res. Perquè no deixis de gaudir-ne, aquest cap de setmana a Catalunya amb IBP t'emportes 10 cèntims litre cada cop complis el dipòsit i 15 cèntims litre amb BP Ultimate. Consulta les condicions amb ibp.es/promocatalunya.
2: Hi ha coses molt nostres, com dir...
3: Sou molt bona gent!
2: O l'aventureres, aventurers, tan nostre com dir... Posarem llum a la foscor. O el...
3: Kamehameha!
2: Perquè tot el que hem viscut a TV3, Catalunya Ràdio i la plataforma 3CAT forma part de nosaltres. 3CAT, molt nostre.
4: Pots pensar que un 4x4 i l'estalvi de combustible no van de bracet. O pots triar Dacia Duster i el seu nou motor híbrid GLP 4x4. Combina electricitat, gasolina i GLP per estalviar fins a un 30% a cada repostatge. Descobreixo els dies únics Dacia fins al 17 de juny. Demana la teva cita a Dacia.es.
5: Descobreix-lo a la xarxa Dacia de Catalunya.
6: Per tu, que la migdiada mai la deixes passar, i per tu, que fins a l'últim segon vols aprofitar. Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. 2x1 en paper higiènic Scottex Mega Rotlla, 9 rotlles. Ara la unitat et surt a 3,35 €. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
7: Bienvenida a la primera selección española de fútbol femenino.
8: Llega a la gran pantalla la historia que llevó al fútbol femenino español a conquistar el mundo.
9: Si yo tuviera una hija, no me haría ninguna gracia. Hay cosas de hombres y mejor no mezclarlas.
8: Ganadora del premio del público en el Festival de Málaga.
7: Que vean de lo que soy capaz.
8: 12 de junio en cines.
1: Visca, fem una birra que vés a saber on acaba. Visca, saltar del Mediterrani als Pirineus quan ens dona la gana. Visca aquesta terra a la qual no li falta de res. Perquè no deixis de gaudir-ne, aquest cap de setmana a Catalunya amb IBP t'emportes 10 cèntims litre cada cop complis el dipòsit i 15 cèntims litre amb BP Ultimate. Consulta les condicions amb ibp.es/promocatalunya.
10: A la cadena SER i SER Catalunya... Gemma Alegrí.
11: Bon dia, diumenge 13 de juny, diumenge gairebé d'estiu. Núria Seró, bon dia.
12: I aquest és l'últim cap de setmana de primavera, ja que el pròxim diumenge arriba oficialment l'estiu. Hola, molt bon dia. Comencem aquest dissabte amb temperatures que van des dels 17 graus a Girona, 18 a Lleida, 21 a Tarragona i 25 a Barcelona. Temperatures que aniran pujant ja a la costa, avui es moren entre els 27 i 30, interior entre els 30 i 35 i fins i tot a Ponent i a Terres de l'Ebre podran superar els 35 graus. Al cel, a partir de mig matí, veurem a tot estirar alguns núvols alts completament inofensius. Una jornada que acompanya efectivitats a l'aire lliure, això sí, atenció que l'índex ultraviolat és molt alt.
11: Repassem ara l'actualitat informativa. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea resoldrà sobre la llei d'amnistia el 16 de juliol. El pronunciament d'aquest tribunal és clau perquè l'aplicació de l'amnistia es pugui desencallar tant pel retorn de Carles Puigdemont com perquè s'aixequi la inhabilitació dels qui van ser condemnats per l'1 d'octubre, Xavier Balló.
13: El Tribunal de Luxemburg haurà de resoldre les qüestions que els tribunals espanyols van plantejar sobre les despeses vinculades a l'1 d'octubre en un pronunciament que hauria de ser clau pel futur de Puigdemont i de la resta de líders del procés. L'advocat general del TJUE ja es va mostrar favorable a la seva aplicació i tot i que la seva opinió acostuma a ser influent en el tribunal, no és vinculant. Ara bé, encara que el pronunciament de Luxemburg fos favorable, això no vol dir que l'amnistia s'apliqués de manera immediata. És un pas necessari perquè el Constitucional es pronunciï, però la defensa de Puigdemont té reserves sobre el que aquest tribunal o el propi Suprem acabin fent a posteriori. En tot cas, el més probable és que qualsevol decisió definitiva no arribi fins després a l'estiu.
11: Encara els tribunals, més novetats sobre el cas Andic. 5 mesos abans de la mort del magnat de Mango, Jonathan Andic va escriure al seu pare missatges com «No m'estranya que pensessis que era capaç fins i tot de matar-te». L'agència EFE ha avançat el contingut dels missatges que el fill d'Andic va enviar al fundador de Mango l'estiu del 2024. Missatges que per la fiscalia apuntalen la teoria que la mort no va ser accidental, Soledad Domínguez.
14: La fiscalia ha presentat al Tribunal d'Instància de Martorell un escrit d'oposició a la retirada de les mesures cautelars contra Andic decretades pel jutge i que la defensa ha demanat que quedin en suspens. En aquest escrit, la Fiscalia també esmenta, segons l'agència EFE, altres missatges, com ara un enviat de fill a pare que deia «Entenc que era impossible sanejar la nostra relació», o un altre enviat pel fundador de Mango a la seva terapeuta, on descrivia la relació amb el seu fill com a dolenta, només diplomàtica, saludar i prou.
11: I sobre el cas del nadó presumptament maltractat, el pare va admetre a la família que l'havia sacsejat i que l'havia tractat de manera brusca. Així ho ha assegurat el germà durant la seva declaració en seu judicial, Martí Oliver.
15: La família paterna també ha coincidit en que l'home era brusc i poc hàbil amb els nens i han admès que potser havia estirat fort de cames al seu fill o que l'havia enrotllat amb molta força amb una manta per calmar-lo, tot i que no el veuen capaç de fer-li mal voluntàriament, segons han explicat fonts judicials. Avui també ha declarat la família materna, que han explicat que la dona era molt curosa i preocupada amb el fill i que els va enviar fotos a la família de les deposicions del nen i fins i tot d'un moret que tenia a la galta per preguntar què podia ser. El nadó va arribar a Vall d'Hebron ara fa 3 mesos amb lesions greus que el van fer estar 15 dies a l'UCI i el pare continua en presó provisional mentre també s'investiga la mare per la seva implicació.
11: Per cert, que la Conselleria de Salut ha sancionat el CAP i els 3 hospitals que van atendre la criatura amb multes de 6.000 euros. A Barcelona, 150 policies han participat en un dispositiu de control a punts de la ciutat on hi ha hagut incidents amb armes de foc. El dispositiu s'ha fet aquest divendres, des de les 2 del migdia fins a les 10 de la nit, a Sants, Zona Franca, Nou Barri, Sant Andreu i Sant Martí, entre d'altres zones de la ciutat. Mentrestant, els bombers resseguiran avui la costa des de Roses fins a Begú per intentar trobar el jove de 16 anys que dimecres va desaparèixer durant una sortida amb moto d'aigua. És l'últim intent que els bombers faran abans de suspendre la cerca a Sole.
14: Fa 2 dies, la policia local de Pals va trobar la moto volcada a la platja tocada al terme municipal de Begur. El noi va sortir dimecres en una sortida guiada, però poc abans de la mitjanit, els responsables de l'empresa que la feia van alertar que no havia tornat amb la resta del grup. Els bombers treballen amb la hipòtesi que el jove va perdre en algun moment l'armilla i que s'hauria enfonsat. Mentrestant, la Guàrdia Civil ha obert una investigació contra l'empresa.
11: Publicitat i tornem.
16: En El País, innovamos para elevar la experiencia de nuestros lectores. Nace Conversia, nuevo sistema dinámico de gestión de suscripciones optimizado por inteligencia artificial. Proyecto financiado por la Unión Europea Next Generation EU, la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
17: Vas imposable, retencions, percentatges... Si no saps per on començar la declaració de la renda, comença per l'Agència Tributària de Catalunya. T'ajudem a fer-la per telèfon a partir del 6 de maig o presencialment a partir de l'1 de juny. Demana cita prèvia a atc.gencat.cat, a l'app de l'ATC o al 901 22 33 44. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
18: Bon dia!
19: En aquesta casa sempre tens les portes obertes. Perquè la casa nostra ja és casa teva. La sitcom de Dani de la Orden i Oriol Pérez.
18: Tranquils, que no ens avorrirem.
19: La casa nostra, ja disponible a la segona temporada a la plataforma 3CAT. I cada dilluns a la nit, a TV3, la primera temporada.
1: Visca el Fem una birra que vés a saber on acaba. Visca saltar del Mediterrani als Pirineus quan ens dona la gana. Visca aquesta terra a la qual no li falta de res. Perquè no deixis de gaudir-ne, aquest cap de setmana a Catalunya amb IBP t'emportes 10 cèntims litre cada cop complis el dipòsit i 15 cèntims litre amb BP Ultimate. Consulta les condicions amb ibp.es/promocatalunya.
11: 2 minuts i seran les 9 del matí. El Departament de Salut impulsa un pla per consolidar el català com a llengua d'ús habitual en l'àmbit sanitari. El departament va rebre l'any passat més de 350 denúncies de persones que no van ser ateses en català. Susana Ruiz.
20: El pla preveu mesures organitzatives i jurídiques per reforçar la formació i capacitació lingüística dels professionals sanitaris i d'altres per garantir els drets lingüístics dels usuaris. El pla d'actuació per aquest any contempla també elaborar un protocol comú per la detecció, gestió i resolució d'incidències lingüístiques als centres sanitaris i que el Servei Català de la Salut impulsi el projecte e-reclamacions per poder vehicular les queixes. El departament en va rebre l'any passat 360 per vulneracions dels drets lingüístics. El 2024 havien set 273.
11: Per la seva banda, els docents demanen omplir Barcelona diumenge i adverteixen que el curs vinent començarà amb més vagues. Els sindicats han començat a fixar el nou horitzó de demandes, que són millores laborals i un canvi a la Llei d'Educació de Catalunya. Dels esports, el Barça demanda al president del Madrid, Florentino Pérez, que retracti de les seves declaracions que va fer en campanya sobre el cas Negreira abans de dur-lo als tribunals. Joan Tejedor, bon dia.
21: Bon dia. El Barça va presentar ahir una demanda de conciliació contra Florentino Pérez, president del Real Madrid, amb l'objectiu que el màxim mandatari blanc es retracti de les declaracions sobre el cas Negreira que va fer en roda de premsa el dia que va convocar les últimes eleccions i l'endemà en una entrevista. El club blaugrana argumenta que Florentino sabia i sap que les acusacions que va fer llavors són falses i que ho va fer amb l'únic objectiu de perjudicar amb calúmnies la imatge i la reputació del Barça. El comunicat en què el club culer anuncia les accions legals també afegeix que si Florentino no atén la demanda, el Barça procedirà a presentar una querella criminal per un delicte de calúmnies, segons l'article 205 del Codi Penal.
11: Avui que el Barça de bàsquet juga a la pista del Tenerife. Amb la informació esportiva arribem a les 9 en punt del matí.
0: En la cadena SER...
3: A vivir que son dos días. Javier del Pino.
22: A vivir. Lo primero, la información con Sohaib Nadi. Buenos días.
23: Hola, Javier. Buenos días. Israel acaba de anunciar la evacuación forzada de una veintena de aldeas al sur del Líbano. Y esto se produce justo cuando Irán y Estados Unidos hablan de un inminente acuerdo de paz. Sin embargo, desde Teherán exigen que Israel deje de atacar al país árabe para firmar la primera fase del documento, María Ibáñez.
24: En la televisión estatal, el ministro de Exteriores iraní ha tildado a Israel del principal enemigo de este acuerdo y exige que se cumpla tal y como refleja el principio de acuerdo con poner fin a todos los frentes bélicos, incluido el del Líbano. Es la condición del régimen de los ayatolás para que se avance en el acuerdo. El cese de hostilidades de Tel Aviv, además de la reapertura del estrecho de Hormuz, forma parte del preacuerdo que se firmará en uno o dos días, aunque a distancia. El ministro de Exteriores iraní vuelve a insistir en que la administración de este enclave marítimo en el Golfo Pérsico no volverá a la etapa previa a la guerra y reivindica que su control corresponde a su país y a Omán. Teherán se compromete a garantizar el paso seguro de los barcos comerciales, pero cobraría, ha dicho, tasas por servicios de navegación. Por su parte, Estados Unidos asegura que Irán está dispuesto a entregar el uranio enriquecido, permitiendo la inspección de sus arsenales nucleares, además de abrir un calendario negociador para su desarme. Estos puntos formarían parte de la segunda fase de 60 días para alcanzar la paz. Es la primera vez, eso sí, que ambas partes, tanto Washington como Teherán, lanzan mensajes similares después de más de 100 días de guerra en Oriente Próximo.
23: Estados Unidos ha matado al narcotraficante El Niño Guerrero, líder del Tren de Aragua, considerada una de las bandas criminales más peligrosas de Venezuela. El Tren de Aragua y su desarticulación fue precisamente una de las excusas que esgrimió Trump para justificar la captura del expresidente Maduro. Asegura Trump que esta acción se ha coordinado estrechamente con nuestros amigos, se refiere al gobierno de Venezuela, nuestros amigos en Venezuela. Informa Pablo Seguí.
25: En un mensaje en su red social Truth, Trump ha anunciado la muerte del Niño Guerrero, al que ha definido como el infame líder de una de las organizaciones terroristas más sanguinarias del planeta. El republicano no ha especificado dónde se produjo el ataque, pero un comunicado del gobierno venezolano confirma que el conocido líder criminal fue abatido en el estado de Bolívar, al sureste de Venezuela. El anuncio de la muerte se produce tres días después de que helicópteros de las Fuerzas Armadas de Venezuela hiciesen una incursión cerca de la frontera con Brasil, una incursión en la región donde proliferan las minas controladas por el Tren de Aragua. La publicación de Trump está acompañada de un vídeo en el que se ve una construcción humilde en mitad de la vegetación que salta por los aires tras un impacto de lo que podría ser un misil.
0: Cadena SER. Servicios informativos. Toda la información y lo más destacado de la actualidad en cadenaser.com y la aplicación de la SER.
26: En verano todo cuesta tan poco. Desconectar, relajarse...
27: ¡Y los frescos de Aldi!
26: ¡Al!
27: Esta semana ahorra con la banana 0,97 el kilo.
26: Y el tomate pera 1,45 el kilo. Descarga la app para ganar el viaje de tu vida y cientos de premios al día. Más info en aldi.es. ¡Aldi!
27: ¡Qué poco cuesta comprar bien!
28: Hace 50 años que El País empezó a contar la actualidad. Hoy seguimos haciéndolo junto a quienes nos han acompañado durante décadas, nuestros suscriptores y lectores. Por eso en este 50 aniversario queremos contar sus historias. Descúbrelas en nuestra web, unfuturoporescribir.com.
29: Llega la venta privada. Marcas con descuentos de hasta el 15% en electrónica y 15% adicional en electrodomésticos. Solo hasta el lunes. En tienda con tu tarjeta El Corte Inglés o a través del app con cualquier medio de pago. En web y app, inicia sesión en tu cuenta y utiliza cualquier medio de pago. Tarjeta emitida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y marcas participantes en elcorteinglés.es.
0: Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
30: 63.985, serie 115.
0: Puedes consultar el resto de los números premiados a tu vendedor en juegos11.es o a través de la aplicación Mi Vendedor 11. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo fin de semana. 11. Bien jugado.
31: ¿Cuántas veces has dicho que sí? Por no decir no. Solo tienes que decir dos letras, N-O.
2: No, no te conformes. ¿Que te han subido el alquiler cuando no toca? Di no. ¿Que te han despedido sin motivo? Pues no, no y no. Hazte de Legalitas. Cuenta con un servicio de abogados siempre que lo necesites y defiende lo que es tuyo. Llama ahora al 900-100-663. Y sí, también para autónomos y empresas.
4: Ràdio Manresa, el 95.8 FM, Cadena SER. Coneixes els vins naturals? Són vins que s'elaboren amb la mínima intervenció i la màxima observació. A Manresa, al carrer Font del Gat, número 25, La Vineria. Únic establiment especialitzat en vins saludables. Amant i especialista d'aquests vins, el sommelier Marc Avalós t'aconsellarà i et recomanarà sempre el millor vi per a tu i els teus. Vine a La Vineria a comprar els teus vins naturals, a fer una copeta i, si vols, també et pots quedar a sopar. La Vineria, 93-875-7612. Truca i fes la reserva per gaudir dels vins naturals. La Vineria, una experiència única a Manresa.
5: Aquest dissabte 20 de juny passa a visitar-nos pel Mercat Setmanal d'Igualada. T'hi esperem. Més informació a gent.cat/anoia. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
6: Quin és el futur de la Catalunya central? El president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, respon a Manresa. El Museu de l'Aigua i el Tèxtil acull la conferència Una nova ambició per la Catalunya central, un missatge clau pel territori. La cita és dimarts 16 de juny a les 7 de la tarda. Acte obert a tothom. T'hi esperem.
7: Sé que flojera. Igual puede contar conmigo. Pero hagamos un trato. Yo quisiera contar con usted. Es tan lindo saber que usted existe. Uno se siente vivo. Y cuando digo esto, quiero decir contar. Aunque sea hasta dos, aunque sea hasta cinco. No ya para que acuda presurosa en mi auxilio, sino para saber a ciencia cierta que usted sabe que puede contar conmigo.
8: Hagamos un trato. Mario Benedetti, 1973.
9: Cadena SER. El placer de escuchar.
10: A vivir que son dos días. Javier del Pino.
12: ¿Es usted el exorcista?
13: Sí, me han dicho que el Santo Padre...
12: Está fatal.
13: Pero, ¿cómo fatal? ¿Se ha endemoniado?
12: Más o menos. Venga, acompáñame. Voy a guiarle hasta su habitación.
13: ¿Qué quiere decir más o menos? ¿O se ha endemoniado o no se ha endemoniado?
12: Usted sabrá que esta semana su santidad ha estado por España.
13: Sí, viendo cómo le metían goles al racismo.
12: Eso fue en Madrid. Hasta ahí bien. Quiero decir, el sumo pontífice se encontraba bien, tenía el cuerpo alegre, estaba rumbero...
13: Charachero, ¿no? Estaba el Santo Padre dicharachero.
12: Locuaz, incluso, te diría...
13: Caray.
12: El problema vino después de visitar Barcelona.
13: La ciudad de las luces, ¿verdad?
12: No, no, eso es en París, ¿no?
13: Bueno, depende a quién le preguntes. Si preguntas a alguien que no lo sabe, pues...
12: Ya, el caso es que al Papa León XIV le ha entrado dentro el espíritu... El espíritu del catalanismo.
13: ¿Cómo va a ser eso?
12: Bueno, de tanto ponerse a hablar catalán, que si bon dia, que si adeusiao, pues el Santo Padre... Mire, es aquí. Le dejo que haga su trabajo.
15: El que jo et dic, Josep Maria, el que no pot ser és que l'entrepat costi 5,99. A més, que allà a Madrid el fan sense tomàquet, ja que a Itàlia molta fam amb la pizza. Però realment...
13: Santo Padre, ¿dónde ha aprendido esa lengua del demonio?
15: Perdona, eso es catalanofobia, ¿eh? La lengua del demonio. ¿Qué significa eso? Que llamo a la Miriam Dugueras, ¿eh?
13: Pero padre... ¿Qué le ha pasado? Usted está cambiado.
15: Bueno, fill, ¿qué vols que hi faci?
13: ¿Qué es eso que tiene en la mesita de noche?
15: Calçots.
13: Pero eso es una barranada, su santidad.
15: A ver, en Barcelona era esto o empanadas argentinas, o sea que...
13: Hombre, pues más limpio lo otro, ¿no?
15: ¡Cago en Déu! A ver si se van a pensar que copió al hippie colgado este del Papa Francisco. Por cierto, ¿tú sabes cómo se dice aborto en catalán?

0: Es la una, son las 12 en Canarias. Pakistán, el principal mediador entre Estados Unidos e Irán, confía en que los esfuerzos diplomáticos culminen en la firma del acuerdo de paz. De momento, una de las condiciones de los iraníes para sellar ese pacto es que Israel deje de atacar el Líbano. Hoy Netanyahu, por cierto, ha matado a 4 personas en el sur de este país. Sarai González.
1: Uno de los fallecidos es el alcalde del municipio de Arrinán, al sur del país, por un ataque aéreo en su domicilio. Los otros 3 fallecimientos se produjeron en los distritos de Taire y Nabatie, a unos 70 kilómetros de la capital. En este último también se ha destruido un edificio residencial, según ha informado la Agencia Nacional de Noticias del Líbano. Ataques que no cesan. Mientras que los ministros de Asuntos Exteriores de Pakistán y Suiza han expresado su esperanza de que los esfuerzos entre Estados Unidos e Irán contribuyan a la paz y a la estabilidad. Suiza se ha ofrecido como sede para la firma de un acuerdo de paz entre ambos países.
0: Y el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mayueco, está presentando a esta hora los miembros de su nuevo gobierno, el segundo que forma en coalición con Vox. La ultraderecha ocupará una vicepresidencia y 3 consejerías. Valladolid, Álvaro Hernández.
2: Se trata de un gobierno muy continuista. De las 8 áreas que va a pilotar el Partido Popular, 6 ya son consejeros. Sigue todo el núcleo duro de Mañueco, Isabel Blanco, Carlos Fernández Carriedo o Juan Carlos Suárez Quiñones.
3: Es un equipo de personas preparadas para gestionar con solvencia todas las áreas que tienen encomendadas. Es un gobierno fuerte para seguir avanzando, un gobierno para seguir apostando por la transformación de la comunidad.
2: El líder de Vox, Carlos Pollán, será el vicepresidente primero, dirigirá el área de familia y Vox ha elegido también al presidente de Asaja Ávila para pilotar la Consejería de Agricultura.
0: Más asuntos. En Girona, detenidos 2 hombres de 38 y 44 años por ofrecer dinero a 3 adolescentes de 16 a cambio de mantener relaciones sexuales, informa Andrea Villoria.
4: Los acusados son 2 hombres de 35 y 44 años a quien los Mossos lograron detener hace pocos días. Tras meses de investigación, finalmente a uno le localizaron a finales del mes de mayo y al otro este pasado día miércoles. Se les imputa a los 2 un delito de agresión sexual y otro de prostitución y explotación sexual de menores por ofrecer dinero a cambio de sexo a niñas adolescentes de menos de 16 años. Según ha avanzado el diario de Girona, estas presuntas agresiones sucedieron entre septiembre y diciembre del año pasado. Ahora, tras pasar a disposición judicial, el juez les ha mandado a prisión.
0: Y de la información del deporte nos vamos al Mundial.
5: Mundial 2026, Cadena SER.
0: José Antonio Duro, buenas tardes.
6: Hola, muy buenas. Con Charanuga y la concentración de la selección española despertando a esta hora, con trabajo para el equipo español a 2 días del debut ante Cabo Verde de la Fuente, el seleccionador que es protagonista hoy en el diario AS con Lamine Yamal al 100%.
7: Es un buen momento para reivindicarse y demostrar todo el potencial futbolístico que tiene. Él está obsesionado, mentalizado y pensando, y lleva mucho tiempo pensando obviamente en su club, pero pensando de reojo también en lo que le viene ahora con el Mundial.
6: La jornada del día de hoy que tiene un Qatar-Suiza a partir de las 9 y uno de los partidos más esperados de esta primera fase en la medianoche, el Brasil-Marruecos. Y de resultados, la pasada madrugada, Jules Flaqué sorprendió el 4-1 de Estados Unidos a Paraguay.
8: Goleada de Estados Unidos a Paraguay en el debut del tercer anfitrión del Mundial. Sin Donald Trump, que no asistió al estadio, la selección de Pochettino dejó muy buenas sensaciones, especialmente en la primera mitad. El triunfo eleva las expectativas de Estados Unidos en el Mundial, en su objetivo de repetir, cuando menos, su techo competitivo, que fueron los cuartos de final en 2002.
6: En una hora y allá donde esté la noticia lo contarán en cada boletín los enviados especiales de la SER al Mundial 2026.
5: Todo el Mundial 2026 en la cadena SER.
0: Es todo, más información dentro de una hora y ya en tiempo de hora 14 con Aida Bao.
5: Cadena SER, servicios informativos. Toda la información y lo más destacado de la actualidad en cadenaser.com y la aplicación de la SER.
9: Cadena SER y SER Catalunya. Més oients que mai.
10: És la 1:04 en directe, comença la funció.
9: A la cadena SER i SER Catalunya, tot és comèdia. Amb Màxim Castillo.
10: Què tal? Molt bon dia. Bon dissabte, Clàudia Arcarons.
11: Bon dissabte, Màxim Castillo.
10: Avui tenim una d'aquelles trobades improbables, imprevisibles, Ens acompanyen una diva de l'òpera i dos divos de la comèdia. Sara Blanc, soprano, Susana, en un dels dos repartiments de Le Nozze de Figaro. Liceu, com estàs? Bon dia.
11: Hola, bon dia.
10: Respira, respira, que... quasi que no arribes, eh? Tot bé?
11: Justet, sí.
10: Molt bé, doncs està aquí hidratant-se, agafant aigua. I aquests dos divos de la comèdia són els Venga Monjas. Xavi Daura, com estàs?
12: Hola, bon dia, com esteu?
10: Bon dia, l'Esteban Navarro, el saludarem després, que té coses de família.
12: Crec que està camí de la Costa Brava.
13: Està conduint, ens ha dit, després provarem.
10: Molt bé, espero que hi hagi cobertura. El duet Venga Monjas, que celebra 20 anys d'humor, amb festasses, ara ho comentàvem a micro tancat, encara teniu ressaca de la de l'Apolo dijous,
12: sí,
10: eh?
12: Sí, jo crec, ressaca.
10: Fas carilla de ressaca, tu, eh?
12: Jo, la meva cara és de ressaca permanent, passi el que passi. Aquesta és una... És la cara aquesta tipus Xemi que tinc.
10: Sí. Però ja la tenies quan anàveu al col·le de monges, justament, amb l'Esteve?
12: Col·le de cures, ah, cuidado,
10: bueno,
12: eh?
10: Clar.
12: Sí, sí.
10: Perdó.
12: Però sí, jo sempre he sigut un xaval amb ulleres. Jo crec que era des que vaig entrar a l'adolescència que se'm van posar un parell d'ulleres aquí i ja està.
13: Instal·lades.
10: Escolta, i ara ve quan intentem que facin clic aquest parell, no? Que en principi provenen de mons diferents.
12: Sí,
10: és, Xavi,
12: doncs,
10: tu... Has trobat...
12: Nosaltres som com a l'òpera de l'humor, perquè ens entenguis.
11: Fantàstic. Sí, home, però de molt humor, també, a mi.
10: Acosta't més al micro, Sara.
11: Sí.
10: Sí, sí, i de fet estàs fent una òpera bufa, una òpera
11: exacte,
10: còmica de Mozart.
11: Sí, sí, sí. Sí, sí, rialles que... no falten, eh?
12: Ens trobem
11: exacte.
12: A... Sí, sí.
13: Home, i amb els looks, fins i tot, si ens posem, perquè ara t'ensenyava la foto de com van guarnits tots,
12: sí.
13: Amb els pastissos i tal, també pot fer
12: clar,
13: una mica
12: de monjas. Aneu disfressats com de pastissos i de sucre,
10: sí,
12: no?
10: Sí, de productes, per això dolços.
11: Productes, d'ingredients del pastís.
12: És que jo estava veient això i deia, això seria l'òpera que faríem Venga Monjas, no? Com...
13: Bueno,
12: seria
13: guardant això. Ja...
10: I un altre element per vídeo d'aquests surrealistes, d'una fita de la carrera de la Sara Blanc, que és que ella va debutar, a veure, jo ho he sentit por ahí, m'ho confirmes tu, vas debutar al Teatre Real de Madrid fent de...
11: De gall.
10: Hòstia. Eres un gall.
11: Era un gall, era
10: però
11: un gall.
10: Però emplomat.
11: Sí, emplomat, enorme, però a més, era un gall que anava tan emplomat i tan gros que era una doble que feia de gall. Jo estava al fosso de l'orquestra,
10: sí.
11: Cantant des d'allà, vestida normal, amb pantalons i americana.
13: I fent-li com el doblatge amb ella.
11: I ella feia l'acting a sobre de l'escenari, perquè portava tota una màscara, també un cap molt gran, amb un bec, una bola rodona al cos, plena de plumes. Era impossible cantar des d'allà dins, no? Llavors, el gall, hi havia l'actriu, que feia tota la part d'acting, i la veu, que estava juntament amb l'orquestra.
10: I què deia el gall?
11: Cri-cri-cri, cucú. Això durant tota l'obra, eh?
13: De Suïssa
11: tota
13: total.
12: Si tu estaves a sota de l'escenari...
11: Jo estava amb
12: l'orquestra. Cri-cri-cri, cucú.
11: Bravo, ho has après ràpid, eh?
10: Ja tenim nova protagonista per un futur vídeo o una futura sèrie dels Venga Monjas,
12: home.
10: La Sara Blanc. Què et sembla?
11: Bueno, però podríem evolucionar una miqueta, també, la carrera
10: està... No, i tant. Escolta, i a més, lo del vi és boníssim. Venga Monjas, teniu un vi?
12: O sigui, no.
10: Algun celler us ha fet un vi pel 20è aniversari?
12: Ostres, doncs no, que ara jo recordi, no, però...
13: Tenir un rom
12: ens encantaria.
13: O algo, tenim Jagger, tal... No.
12: Ens encantaria tenir una beguda pròpia, un perfum, de fet, ens agradaria molt. Imagina't el perfum de Venga Monjas, que m'imagino que no faria bona olor, precisament, seria una olor rara.
13: Ben bé que no.
12: Jo crec que sí.
10: Sara Blanc, tu tens un vi?
11: Jo tinc un vi,
10: hi ha un celler
11: molt afortunada.
10: Del teu poble, d'Armós, a la Ribera d'Ebre, que et va dedicar això.
11: Exacte, és el celler Aibar,
10: sí.
11: I és un celler familiar. Llavors vam decidir com unir forces. La meva família també, per part de pare, ve de tradició de la pagesia.
10: Sí.
11: Els meus avis eren pagesos, per part de mare també. Llavors, diguem que els meus tiets han continuat en la pagesia, i el meu pare ja es va dedicar a la música, els meus pares ja són músics tots dos, i llavors jo, que m'he dedicat al cant, amb el meu tiet vam estar parlant que ell tenia unes terres que eren molt difícils de treballar, que eren costoses, perquè hi havia com molta pedra, molta roca, i parlàvem un dia de l'esforç, no?, que hi ha darrere de les coses, i perquè ell va vindre a veure'm quan jo em representava la Reina de la Nit, i parlant del que a mi em va costar també tècnicament de treballar, perquè té una extensió molt gran, i per la veu doncs, va ser un gran esforç arribar a poder-ho fer, no? I d'allà va sorgir com la idea de fusionar com que darrere el treball i darrere les coses que costen, al final surt un bon producte, no? I així vam comunir doncs, la tradició familiar amb la música i va sortir el vi Sara Blanc.
14: I la Sara pot beure el vi Sara? Vull dir, parla veu?
12: És canibalisme,
11: bueno,
12: això?
11: A veure.
12: Considera canibalisme?
14: Jo no anava per aquí, Xavi. Jo anava perquè aquesta gent ja saps que són... Jo t'he llegit que això de l'òpera és... O sigui, està a mig camí de l'esport d'elit i de la religió i que la veu, en fi, la cuideu d'una manera extraordinària.
11: Molt, sí.
14: Que us obliga segurament a fer renúncies. I per això te deia allò del vi. Si un bon vinet el podries fer o què?
11: Un bon vinet per celebrar, clar que sí.
14: Però l'alcohol li va bé a la veu?
11: Home, no és l'ideal, no. Però de tant en tant a la ment, per deixar-se anar una miqueta, de tant en tant, sí. A mi m'agrada molt el vi i un bon còctel, també, quan cal. Però sí que s'ha de tenir molt, molt estructurat, diguem, quan prendre-ho, quin és el moment. I sí que això de la veu doncs, és una mica com una religió d'estar sempre pendent. Al final, l'instrument el portem dins nostre i qualsevol cosa, doncs, un refredat que agafis, o si veus massa alcohol, al final doncs, també resseca les cordes, falta hidratació, i llavors la veu no flueix tant, o no flueix... bueno, tot això són coses, dormir molt, són coses que s'han de tenir en compte.
12: Prendre mel és un truc que funciona? O és...
11: Sí, va molt bé, és un remei
12: Tu què seria la cosa bàsica que fas per la veu? Perquè a mi m'interessa... Jo, en el nostre show cantem bastant i jo no sóc cantant. Llavors jo vaig allà a Sinret.
14: Però inclús quan fas els teus espectacles de monòlegs, la veu és un instrument.
12: Li foto una mica de canya, clar. Però llavors, quina seria la cosa bàsica?
14: Consells de la soprano Sara Blanc, el còmic Xavi. Xavi Daura.
11: A veure, depèn del nivell d'esforç, diguem, que hagis de portar la veu, no? Jo, per exemple, pel repertori que faig, doncs he d'estirar molt la veu a notes una mica sobrehumanes, no? Com serien els sobreaguts i tot això. Llavors, l'esforç i la implicació és molt gran i són punts de la veu que és molt delicat. Llavors, jo el que faig és, dies que tens funció, doncs, intentar parlar menys. O entre funció.
14: Avui tens funció.
11: Avui tinc funció i estic aquí parlant sense parar.
14: Agraïm infinit, eh?
12: Clar, cada paraula que diu és una trampa, és una possible trampa, no?
11: Bueno, jo us explicaré després, com ha anat aquesta nit.
14: Anirà fantàstic.
12: El silenci és la clau.
11: Silenci és la clau, i tot i que a vegades quan tens família al voltant i et veus i aprofites moments per veure's, doncs no és tan fàcil.
14: I a més tu, que tampoc estàs tant de temps a Catalunya, perquè tens un peu, vius la meitat de l'any a Itàlia, oi?
11: La meitat de l'any a fora, sí. Per Europa, voltant. Llavors, sí, quan estic aquí és més complicat fer silenci.
13: I tu, Xavi, practiques el silenci o no?
14: Les monges de clausura, sí, no? Sí.
12: Però mira, precisament, jo estava pensant ara en els meus shows de monòlegs, que ja, per mi el silenci a vegades em pot anar a la contra, perquè si em passo tot el dia callat, potser després tinc millor veu, però no tinc tant la cantarella, no? O sigui, a mi em va bé de cara al monòleg, que normalment és per al vespre, per la nit, a estar amb algú i anar xerrant, pim-pam, saps com, traient conyes, tal, perquè de sobte quan surts a l'escenari ja tinc la xerrameca tirada, no? Però, bueno, evidentment no té res a veure amb l'òpera, o sigui...
11: Clar, cada cosa és molt interessant, perquè cada
12: és molt més delicat el teu, no? És el meu... I aleshores, doncs però m'ha passat això de viatjar, a vegades d'anar a actuar, fer monòlegs sol, però normalment vaig amb algú que em taloneja. I quan vaig sol, és una sensació raríssima de viatjar a un lloc, això, que agafes l'avió, te'n vas al lloc, agafes el taxi, te'n vas a l'hotel, estàs allà repassant, te'n vas al teatre, estàs allà esperant el camerino sol, i llavors surts
13: i
12: parles amb 300 persones durant una hora i tornes un altre cop a estar sol.
13: A la solitud.
12: I és superrara, aquesta sensació, saps com... Això, per això em va bé com anar una miqueta...
13: Sí. La vida de l'estrella, eh? Sí. Habitació sol, a l'hotel, que dramàtic.
14: Ai... Diva de l'òpera, divo de la comèdia...
12: Soc un divo, jo.
14: I diva de la biblioteca, Marta Cava, que s'incorpora al programa. Com
15: estàs? Arriba tardíssim.
14: No, tranquil, home. Transports públics, també?
15: No.
14: Vale, avui
15: gentada, gent, calor.
14: Gent, molt de turisme, vinga. Escolta'm, ets fan, molt fan de Venga Monjas, tu,
15: molt.
14: Eh?
15: M'ha fet molta il·lusió, sabe que coincidiria.
12: Que bé. Sí. I tu treballes a la biblioteca, dius?
15: Jo soc bibliotecària, sí.
14: De professió.
12: Perdó, Venga Monjas és molt sorollós,
15: Sí, ho sé.
12: L'estrident.
14: Bé, i aquí ens fa una secció de recomanacions literàries. Mm. Per això la tenim. Això serà al final del programa. I fan de l'òpera ets? O de Mozart?
15: M'agradaria anar, però és que tinc tan poc temps ja amb els meus horaris. Mm. Fatal. Una cosa, jo he tingut problemes de veu i em van recomanar pastilles de potassa, que són fastigoses perquè és sal, bàsicament sí. És xutar-te sal, i un cop em van donar pastilles de cortisona, em va arreglar la veu de seguida, però això t'ho va donar un metge. Droga dura.
11: Sí, sí, el potassa va bé per desfer el moc.
15: Sí, sí, ara, és durillo, això. Sí,
14: sí. És meravellós, això és Más vale prevenir, aquell programa d'informació i prevenció vivir, no? Sanitària. No, i antes. Hi havia un programa, no el veies tu, aquest, el Más vale
12: prevenir? No, jo sabia el de Saber vivir, que era un senyor...
14: Sí, va ser la continuació, exacte, d'un que feien abans.
12: O sigui, primer estava prevenint el tio i després va fer el programa potent. No?
14: Sí, sí, és aquesta línia. Bé, doncs jo crec que ja han fet el clic, no?
13: Home.
14: Hi ha hagut química aquí entre aquests dos mons. Ara anem una mica pams, anem a parlar de Le Nozze de Figaro, sí. aquest operot de Mozart, que la Pazos, la Marta Pazos, la directora d'escena, li ha fotut aquí una... Bueno, un parell de voltes i tres i quatre, perquè hi ha posat moltíssima imaginació, color, un pastís de noces que té el tamany d'una casa de dues o tres plantes a l'escenari del Liceu, i en aquesta nova producció de La Noche de Figaro, una de les Susanes, en un dels dos repartiments, és la Sara Blanc.

0: Permesos, Clàudia, tots els spoilers, perquè estem parlant d'una obra del segle XVIII, eh?
1: Aquí sí.
0: Original, bé, hi ha l'obra de teatre de Beaumarchais, amb la que s'inspira Mozart i Ponte, que és el llibretista. Comèdia d'embolics amb senyors, criats, la criada Susana, que es rebel·la contra l'amo, que la vol, bueno, poc menys que violar el tio.
1: Aquí, com diu la nostra col·laboradora Carlota Gurt, en el programa demà diu: el dret de cuixa ja no existeix, però s'ha transformat en abusos degradants dins dels àmbits laboral i domèstic. Aquí, com és aquesta Susana que ressona tant avui dia?
0: Malauradament,
1: i com la fas tu, Sara?
2: Bé, diguem, per començar, és un ingredient. Dins del pastís, no? Hi ha molts ingredients, que són tots els personatges, tal i com ha pensat la posada en escena la Marta Pazos. I és una Susana en si, ja, diguem, com a personatge, jo crec, molt intel·ligent, molt ingeniosa, molt, molt viva, pícara, i que al final, doncs, censura en la seva.
0: Una supervivent, també, no?
2: També. Clar, tot això
0: depèn des del punt de l'alma viva.
2: Exacte, depèn de la seriositat en què tractis l'òpera, no? És un drama bufo, no? Que en realitat és drama, perquè és la situació, si la penses de manera real, és molt dramàtica, però se'n fa comèdia, diguem, també una mica com a protesta del moment de l'època.
0: Sí, sí, una època en la que no existia la paraula sororitat, aquesta és més d'ara, però sí que les dones de l'època la practicaven, vull dir, hi havia aquestes xarxes d'ajuda mútua.
2: Sí, al final, de fet, és el que passa en l'òpera, que la Contessa i la Susana, que és la criada, tot i ser de dues classes socials diferents, doncs al final elles dues s'alien, i és la força de les dones el que fa que vencin, no?
1: Clar que sí.
2: Sí, sí, senyor.
0: Escolta'm, hi ha sororitat en el món de les divas, en el món de les cantants d'òpera? Pot haver relacions de competència sana, per entendre, en un món tan, tan, tan exigent?
2: Sí, clar que sí, que pot haver competència, i n'hi ha, jo crec. Però també penso que al final depèn de cadascú, no? De com un se vulgui posicionar i com vulgui viure la seva vida i la seva carrera. I crec que és important posar en valor el que fa també l'altra persona, no? Si reconeixer quan un treball està ben fet, i si tu realment, doncs, t'agrada el que està fent aquella persona i voldries també allò per a tu, doncs fer el que tu consideres necessari per poder-ho aconseguir, no? Però no una rivalitat de voler anar desbancant un altre, no. Jo crec que ha de ser una cosa sana, ha de ser una motivació veure en algú que està arribant a on tu igual també t'agradaria, no?
1: Més com un motor, no?
2: Exacte.
1: No la voluntat de voler aixafar l'altre, sinó
2: exacte,
1: de conviure.
2: Exacte. I jo crec que al final és una inspiració, perquè un sol, jo a vegades m'ho he preguntat també moltes vegades, un sol construir tot un univers tan gran on arribar també, diguem, a destacar, com tu fas també per arribar-hi sol, sense veure també, sense agafar inspiració d'altres persones, no? Jo tinc moltes companyes que a mi m'han inspirat, i tot i no conèixer-les, no? Grans cantants que hi ha avui en dia, i que de veure el que fan i tot, doncs agafo inspiració, i espero jo també pugui servir d'inspiració per una altra persona, no?
0: Però ja existeixen les travetes en aquest món, i...
2: Bueno, he de dir que no és l'habitual, eh? No és l'habitual.
0: Jo sí, hem vist massa pel·lícules.
2: Sí, bueno, hi ha de tot, perquè a veure, no tothom té igual la mateixa comprensió o les mateixes ganes de voler fer bé les coses, també. Yeah. Vull dir, llavors, perquè ens hem d'enganyar, no? Si siguem honestos, i a la vida hi ha de tot.
0: Yeah.
2: Però jo, per norma, he treballat molt a gust i no m'he trobat tampoc amb gaires situacions desagradables, que diguem.
0: I que no te'n trobis.
2: I que no me'n trobi, exacte, que segueixi així.
0: Dius que a l'òpera no et donen marge perquè et puguis equivocar.
2: Sí, hi ha una mica aquesta cosa que jo realment també surto sempre com molt mentalitzada de que no em puc concebre l'error, no em puc concedir l'error, no?
0: Però això és una pressió bestial.
2: Sí, la veritat que sí.
0: I que deu créixer exponencialment quan va creixent la teva carrera. No? Has estat a Roma, a Milán, París,
2: exacte,
0: Salzburg, Viena. Ara a l'estiu crec que debutes a Londres.
2: A la Royal, sí.
0: Ai, la Royal. Ai, Covent Garden. Per tant, aquesta pressió, com se suporta?
2: Jo al final he de dir que ho porto bastant bé, perquè ja ho tinc com molt interioritzat mentalment, de que no m'he d'equivocar i prou. Ja.
1: I prou.
2: Ja està, no hi ha marge per l'error. Però pot passar, perquè som humans. I llavors, jo el que intento també sempre és trobar, perquè el fet d'entrar com en aquesta mentalitat de dir no et pots equivocar, també, d'alguna manera, com que impedeix més que aquella naturalitat, aquella cosa de l'improvisació del moment, no flueixi tant, no? Llavors, jo el que intento cada vegada més és fusionar com aquesta seguretat i deixar-la una mica de banda per donar espai en aquest moment del present, diguem, que flueix. O sigui, com cada vegada més interioritzar el personatge de manera que allò ja vagi sortint d'una manera tan natural que tot flueix, i hi ha aquesta cosa d'espontaneïtat i a la vegada, doncs, saber que estàs allà fent el que has de fer, no?
0: Xavi Daura va escoltant atentament l'entrevista i va fer que sí amb el cap en diversos moments.
3: Vaig fent que sí com dient, sí, la meva feina és igual de dura.
0: Sí, els còmics són tan divos com...
3: No, els còmics són gent bastant desastrosa. Jo volia preguntar-te si alguna vegada has aconseguit explotar una copa de vidre amb la veu.
2: No, la veritat que no. Hi va haver una època, quan era adolescent, que ho provava a casa.
3: Ah, sí?
2: Sí,
3: jo és el que faria.
2: Perquè ho vaig sentir dir també i vaig pensar, dic a veure si funciona i tal. Però jo no sé fins a quin punt és mite, fins a quin punt està una mica...
0: La Castafiore ho feia, perquè era un dibuix.
2: Sí, clar. Fins a quin punt està una mica manyat o...
3: És una llegenda urbana, no?
2: Jo crec que sí.
0: Però... En qualsevol cas, mira, Mozart crec que va escriure amb 11 anys, era un nen prodigi, amb 11 anys va escriure la seva primera òpera. Tu també vas ser una nena prodigi allà a Darmós?
2: Jo cantava missa. Això és tot el prodigi que tenia. Cantava pels carrers, cantava missa i estudiava música. Llavors, la veu també, per fer òpera, per fer líric, requereix d'una evolució i d'una maduresa que amb 11 anys jo podria cantar pop, no? Però no òpera. Llavors, jo feia temps que demanava de poder-me apuntar a classes de cant i tal, i la professora em va dir, necessites esperar encara fins que no vaig...
1: Tenies pressa,
2: tindre...
1: eh? Allò,
2: tenia pressa, sempre he tingut moltes ganes.
0: Mm. O sigui, esperar que la veu estigués feta, diguem-ho.
2: Sí, que tingués
0: i això és
2: ja un punt
0: any?
2: Més de maduresa. Jo vaig començar als 14 anys a estudiar. Mm. Sí. Llavors, a partir d'aquí, doncs, vaig anar fent classes, agafant formació, i la primera òpera la vaig fer en 16 anys, al Teatre Nacional. I a partir d'aquí, doncs, anar fent coses. Ha sigut tot molt... amb una evolució, diguem, molt natural, on m'ha portat la veu.
0: Però el teu somni era anar a Llúvia d'Estrelles.
2: Ah, ja està.
0: Ah, ja ho ha tret.
2: Ja.
0: No sé, ho vaig dir, per un dia que ho vaig dir.
2: Exacte. Sí, jo volia anar a Llúvia d'Estrelles.
0: És a dir, per què no has seguit pel camí pop? I ara... potser...
2: Clar, perquè, a veure, jo tinc els meus pares músics, no?
0: A l'Estadi Olímpic o al Sant Jordi.
2: Sí, jo, per exemple, quan venien les orquestres de festa major al meu poble...
0: Sí. Quants veïns sou?
2: Som 100.
0: Petit, petit.
2: Som poquets, sí.
0: Què passava quan arribava l'orquestra de festa major?
2: Doncs que sempre hi havia aquell típic moment que preguntàvem, algú vol pujar a cantar? I sempre pujava jo, no? I m'agradava molt. De fet, va haver una temporada que vaig cantar també en orquestra de ball. De festa major.
0: I quines cantaves?
2: Cuando tú vas. Sí, la Chenoa, sí. I llavors, sí que jo veia aquests programes a la tele, de Lluvies d'Estrelles i tot, i clar, jo era una nena molt petita, 8 anys, 10, i jo demanava als meus pares, jo vull anar allà, perquè tenia com molta necessitat de cantar, no? D'estar en un escenari... I ells, com són músics els dos, me van dir, primer estudia cant i després ja veuràs cap a on vols tirar, no? Cap a on te vols dedicar i tal. I la veritat que al començar a estudiar cant i veure les possibilitats de la veu, com les meves capacitats s'anaven ampliant i expandint a mesura que jo anava adquirint més tècnica i també la profunditat de l'òpera, no? I del cant líric, que al final també per mi se converteix a estar com una mena de relació espiritual, no? Com per la profunditat que té, no? De com tu experimentes, com de dins teu pot sortir una cosa que pot anar evolucionant i connectant.
0: És que jo sempre ho penso, quan us veig allà actuant, és a dir, quan feu aquells dos debits i aquelles... bé, allò que només vosaltres sabeu ho podeu fer,
2: sí.
0: que ha de passar alguna cosa per dins. Una cosa més enllà de lo físic,
2: exacte,
0: dic.
2: Exacte. I llavors, clar, quan comença a descobrir aquesta connexió i tota aquesta força interior i tota aquesta evolució de la veu i com se va transformant, és que et vas transformant tu també com a persona i ja és una cosa que no... que m'ha acompanyat en la meva evolució i que m'ha fet ser millor cada vegada i que ja no puc deixar. Llavors, diguem que vaig decidir tirar per aquest camí, tot i que no descarto en algun moment poder cantar alguna cosa pop, per què no?
1: Quan tu vas?
0: A veure,
1: clar que sí. Clar.
0: O Montserrat Caballé, que va actuar amb en Freddie Mercury, amb aquella cançó que ara és un clàssic. De fet, és que Sara Blanc, jo això ho sento dir cada vegada més, li diuen que és la nova Caballé.

0: Uf, ets tu, eh?
1: Sí.
0: Ets tu al concurs Vinyes.
1: Sí,
0: el
1: concert inaugural.
0: El concert inaugural.
1: Just feia 10 anys que em vaig presentar, que havia guanyat.
0: Com portes això de les comparacions? La nova Montserrat Caballé.
1: És que no hi penso. No hi penso, perquè al final cada persona és diferent. I segurament, bueno, segur la Montserrat i jo som molt diferents, també. Llavors, crec que és...
0: Però per aquest país és més un símbol. Més que una,
1: és més un símbol,
0: sí. És molt,
1: sí,
0: més que una cantant. És un referent.
1: Sí, sí, llavors, clar, un honor, no?, per mi, també, que diguin això. Jo també recordo que vaig fer unes classes amb la Montserrat Caballé i... Vaig fer masterclass amb ella, sí, fa ja bastants anys. I també vaig fer el concurs Montserrat Caballé. Va haver una època que vam tindre bastanta relació i va ser molt maco.
2: Compte amb les comparacions, perquè aviam si et trucaran per fer el següent homenatge a la Montserrat Caballé.
0: Volem entrar aquí.
2: N'estàs al cas, doncs, de la polèmica que hi ha hagut amb en Lluís Pasqual, Judit Martín...
1: Ho he llegit, sí. Ho he llegit. Sí, fa uns dies.
0: No sé, sí, bueno. Pues poden fer comentaris o no, eh?
2: Vull dir... Xavi, algun comentari?
3: Això va passar, es va desvetllar a la ruïna.
0: Sí, Judit Martí.
3: Jo sóc el convidat més recurrent de la ruïna, o sigui que aquí hi ha connexions amb l'òpera i l'humor. Sí.
1: Algo haurem de fer, eh?
2: Home,
3: això va ser la ruïna com a, nova... com es diu? Garganta profunda, no? Aquesta cosa del periodisme de dir, anem a desvetllar una cosa...
2: Draps bruts, 100%.
3: Sí. La boníssim.
0: Tu ets capaç de definir la teva veu, Xavi?
3: De definir la meva veu? Jo sóc capaç de dir que quan em sento en una gravació no em caic bé. O sigui, no...
4: A mi em passa igual, eh? A mi em passa
3: no
4: igual.
3: No m'agrada la meva... Encara que estic bastant acostumat ja a aquestes alçades. Clar, o sigui, nosaltres hem estat treballant sempre a base de gravar vídeos i després d'editar-los o... Saps? O sigui, que al final has de veure't fent el mateix potser 200 vegades, com... allà gravat, però tot i així sempre queda com aquesta cosa de dir, oh, joder, que insuportable.
2: Aquest timbre.
0: T'ho preguntava, perquè la Sara sí que és capaç de definir la seva veu, això li vas dir a un periodista, i jo, és que ho vull dir. Diu, la meva veu, com és la meva veu? Doncs és una veu amb un color més fosc al centre i que s'il·lumina quan va cap als aguts i sobreaguts amb una facilitat per la coloratura i les agilitats.
2: Ea.
0: És així.
1: Sí.
0: Si la voleu escoltar aquests dies al Liceu, avui mateix, que teniu
1: avui
0: funció
1: mateix, sí,
0: amb
1: sí.
0: La Susana. Anem acabant ja, ha estat un plaer. Per cert, que l'any que ve tornes amb una altra mega òpera de Mozart i amb un director d'escena, que és en Marcos Morau.
1: Sí.
0: Estàs preparada, no?, per al que pugui fer aquest senyor.
1: De fet, vam fer unes sessions de fotos una mica per preparar el cartell promocional de la temporada i d'aquesta òpera. I una mica em va xocar, eh? Vull dir que després del pastís també em puc esperar qualsevol cosa.
0: Un univers especial, aquest. Sí, sí. Doncs, Sara Blanca, ha estat un plaer, de debò.
1: Merci, moltíssimes gràcies.
0: I t'anirem seguint la pista. Que vagi molt bé a Londres.
1: Gràcies.
0: Covent Garden. La filla del regiment, eh?
1: La filla del regiment, sí.
0: Una abraçada.
1: Merci, igualment.
0: Ens quedem amb els Venga Monjas. Xavi.
3: Som-hi.
0: Vinga, preparat, eh? A veure si trobem el teu soci. El camí de la Costa Brava.
5: Tot és comèdia.
6: Quan crides...
7: Gol!
6: Oh, sol, la casa... està bé. Però quan ho fas envoltat d'aficionats com tu...
7: Gol!
6: La celebració es multiplica. A Casino Barcelona ho tenim tot a punt per celebrar cada gol com si no hi hagués demà.
7: Gol!
6: Vine aquest dilluns 15 a partir de 6:15 de la tarda a viure l'Espanya Cap Verd. T'hi esperen regals, sorpreses i animant la prèvia i el postpartit, les estrelles de la taverna dels bojos del Quet i Jugues, liderats per Cristóbal Chacén.
8: Cachondeo, riure, animació en general.
6: Amb el tio Faja i el Gonzalo Álvarez. Reserva ara l'entrada a casinobarcelona.com.
5: A la cadena SER i SER Catalunya, tot és comèdia. Amb Màxim Castillo.
9: No habíamos quedado ahí.
10: Corte forte, mezzo forte, en la cafetería del Corte Inglés. Son muchos años, vale la pena. Corte forte.

0: un any o dos vam haver d'anar al Corte Inglés a presentar un DVD que traiem de Venga Monjas i per megafonia deien a ver si nos canten la canción del Corte Inglés. I vam dir, ah, mira, doncs estan a favor.
1: Esteban Navarro, hola.
2: Hola, què tal? Bon dia.
1: Què tal? Hombre, no sé si us coneixeu amb en Xavi.
0: el rugir de la carretera.
1: Això, camí de la Costa Brava. Des de quan us coneixeu vosaltres dos?
2: Bueno, del col·le. L'amistat forta va començar al batxillerat, que va ser quan ens vam com descobrir.
0: Efectivament.
1: I com us vau descobrir?
0: Doncs perquè ja
2: havia... A través d'un curtmetratge que estava fent una mica en comú, i el Xavi estava allà com ajudant en temes de càmera i direcció, i jo estava fent d'actor payaso, i vam com veure que teníem la conya marinera en comú.
1: Ara, us fèieu riure l'un a l'altre.
0: Correcte.
2: Exacte.
0: Sí, així és. De fet, ens reiem a costa del col·lega aquest que teníem.
1: Ai, pobre.
2: No, por favor.
1: El col·lega l'heu convidat a la festa d'aniversari dels 20 anys.
0: Està convidadíssim a tot. De fet, no ve, però està convidadíssim. O sigui, aquest dijous crec que ve, no?
2: Sí, a la sala Polo? Dijous vindrà.
0: Aquest dijous ve.
2: Sí.
1: Doncs això, dues dècades de bogeria de guassa, no? I d'humor idiota, 20 anys de Venga Monjas.
3: Os Venga Monjas cumplen 20 años. 20 años de aventura, una detrás de otra. Entonces, para eso han organizado unas fiestas o concierto o una excusa para vender entrada al fin y al cabo.
4: Tu estàs a les Apolo, no? Ara ho dèieu. La propera és el dijous.
0: Sí, aquest dijous.
4: Aquest dijous.
1: I després a Madrid, a la Riviera.
4: Exacte. Sí. S'havia de ben celebrar aquests 20 anys. Vosaltres us va agafar una mica desprevinguts que s'esgotessin tan ràpid les entrades de la primera data.
0: Sí, bueno, de fet, la primera data havia de ser l'única data. I, o sigui, nosaltres ho havíem plantejat com això farem un Apolo, que per nosaltres ja és molt, i es va vendre tan ràpid que vam dir, hòstia, doncs potser hem d'obrir una altra, saps? I també parlant amb amics de Madrid era com, hòstia, quina pena que no puguem anar, saps com?
4: Sí.
0: I va ser, hòstia, doncs sí, també fem-ho a Madrid.
4: Però per què us va sobtar tant? Què us veieu? Com algú de la nostàlgia o d'algú que ha quedat allà? Vull dir, vosaltres, clar, heu fet carreres que ara cadascú fa el seu,
0: clar.
4: Però ho teníeu una mica aparcat.
0: Sí, per això, que portàvem potser 2 o 3 anys que no fèiem gran cosa, de tant en tant alguna actuació, algun concert o així, però clar, sempre hi ha aquest dubte de dir, i això ara, a aquestes alçades, li interessarà a algú o potser és una cosa més minoritària o què? I sí, de sobte va ser una resposta molt xula de moltíssima gent que precisament ens trobaven a faltar o jo què sé.
1: Ah, espera, deixa'm ser grandiloquent, Esteban, és que vau marcar les vides de molta gent, de tota una generació.
2: Mira, home, tira.
1: Però sí, home, i a més dos paios que comencen supercutres, o sigui, és que...
0: I bueno, i continuen, eh?
1: Bueno, ara us heu sofisticat, però els inicis realment són... En fi...
0: Ara a mi m'ha passat d'estar a l'AVE i que em vinguin com senyors així, tipus empresaris, advocats de traje, dient...
1: Un directiu del Corte Inglés.
0: Yo crecí contigo, yo crecí con vuestros vídeos i tal. I això ha passat, sí, ja, clar, ara ja tenen una altra edat, igual que nosaltres.
4: Això l'iria, això deia, em sembla, al periòdico. Al principi només veus a dos idiotes i després veus dos esportistes d'èlit a la primera divisió de l'absurd. Sí. És una mica això, no?
0: Sí, totalment.
2: Em vaig emocionar amb aquesta frase de l'Iriés.
4: Allà, a la sala Polo...
1: El músic, eh?
4: Sí, a la sala Polo, o sigui, vosaltres és tot guassa, sketches, veu cantar les cançons de sempre... Però hi va haver algun moment que us veu com emocionar de veure el públic o potser us va venir després?
0: Molts moments, sí. De fet, al principi de tot, amb la sala plena, que nosaltres estàvem darrere, encara abans de sortir, al principi, abans d'arrencar el show, hi ha una mitja horeta de calentament mentre la gent va entrant, en què surt el DJ, que és el DJ Pork Machinettis, a punxar alguns temes. Doncs només amb l'aparició del DJ, que en el nostre cap era una cosa que, bueno, era simplement una cosa més que sortia, només amb l'aparició del DJ ja la gent ja va començar a aplaudir, a cridar i tal, i vam dir, hòstia, que això va a tope, o sigui... Ara, quan sortim nosaltres, ja serà la bomba. I després, nosaltres sabem que hi havia sorpreses, aparicions de gent, tal. Per exemple, va sortir el Miguel Noguera, va ser increïble.
4: Se'l van menjar.
0: Clar, va ser... O sigui, era una cosa de disfrutar a saco.
4: La Marga hi era.
0: Sí, sí, sí.
1: Marga Castells, parlem-ne una estona, va, Esteban. No sé.
2: Marga és

0: vida, Marca és vida en vena.
1: Però a veure, la Marca és la que feia... A de Suís feia... De què feia?
2: De Magui, no de bebè. Una dona de 70 anys.
1: Una dona de 70 anys fent de bebè. O sigui, quan li proposeu... Clar, ella sí a tot o la vau haver de, no sé, sí, convèncer
0: no,
1: d'alguna manera?
0: No, no sorprèn de res. O sigui, jo vaig conèixer la Marca que feia coses molt més boges que Venga Monjas. Llavors, clar, per ella va ser baixar de nivell. La Marca formava part d'un grup d'amics que tenia ma mare, de gent divorciada o directament soltera de 50-60 anys.
1: Ah, o sigui, és amiga de la teva mare?
3: Sí.
0: Ah, sí, sí, sí. I feien unes festes superloques i jo de tant en tant em colava en una d'aquestes i la Marga era la que més destacava per estar completament zumbada. Llavors li vaig dir al Xavi, ostres, hi ha una dona del grup aquest del nom Equité Pa que l'hauríem de cridar per algun vídeo. I va... Sí, és i boníssim. Va ser provar amb ella i ja quedar-nos-la per sempre. És impressionant.
3: Sí, sí. Efectivament, aquesta és l'origin story de la Marga. Bueno, l'Esteban, jo crec que ja de petit la veies fent les seves bogeries, no?
0: Sí, sí, sí.
3: Ah, clar, tu imagina't. Imagina't créixer amb la Marga, que apareix de tant en tant a la teva vida.
2: És fort, eh? Aquella cara, no l'oblides.
3: Aquella cara, sí, sí.
1: I les vostres bogeries, jo què sé... Mai us heu posat així límits? No hi ha hagut algun moment de dir... Mira com riu en Xavi. De dir, no, aquest tema no, aquest tema no. Va, com que no? Tira!
3: Jo crec que...
1: Va, confesseu.
3: Jo crec que sí,
1: venga,
3: una vegada... No, sempre, jo crec que és simplement com una sensibilitat, una intuïció de dir, aquest tema cau malament. O, jo què sé, o de sobte d'una bajón. O... A vegades passa, sí, i ja està, però no passa res. Com nosaltres ens agrada tant la tonteria, és com que no, allò no és un pou sense fi, no té problema.
0: Clar, ha d'haver-hi com una balança entre ser graciós i caure malament. I si cau pitjor que el graciós que és, clar, no val la pena a vegades.
3: Exacte.
1: Home, això és graciós, no?
4: Yuka, madre mía, pero qué guapa que eres.
5: Es un ángel, tío, es un ángel.
6: Ojo, peña, que ya florece.
4: ¿Eh? ¿Qué?
5: El almendrero, no me jodas que sea.
4: ¿El almendrero?
6: ¡Sí, al rosa, almendrero, tío!
4: ¡Que estamos en primavera,
6: sí,
4: ya!
6: Sí, pero no es un cerezo.
4: ¡Cállate, esto es almendrero!
1: Marta Cava, teoría y crítica del almendrero.
7: Per mi, és el millor. Sí, jo a vegades estic a casa tranquil·lament i estic cantant almendrero i dic, però per què m'ha vingut aquest flash aquí si estava pensant en una altra cosa?
1: Veieu el que heu provocat en els cervells de la gent?
7: O veure, jo que sé, del Doraemon a la tele, ara que m'han anunciat que tornava el Doraemon a TV3, el meu cap era, en comptes de cantar la cançó del Doraemon, jo anava a l'almendrero de Doraemon. I la frase final per mi és sublim.
3: La vols dir?
7: No.
1: És spoiler? No, no.
7: No, perquè sí.
1: Ah, és...
3: La frase final, a veure, és que conté paraules grosses.
7: Sí, sí, sí.
3: La frase final ve a dir que el pare del Nobita, tothom sap que se n'anava...
7: Ai. Sí, sí, exacte.
3: Sí, se n'anava d'alterne, diguéssim.
1: Molt bé. Per tant, no he tingut mai por o vergonya o
2: res. Una mica, jo crec que la teoria del cringe, d'un cop t'alliberes del cringe, ets més lliure que mai, l'heu portat fins al final, vosaltres, una mica?
1: Absolutament. Ens el recomaneu.
3: Absolutament. De fet, de Suïssa és com un doctorat d'això que acabes de dir. Sí, la tesi doctoral és de Suïssa, que de Suïssa directament era un projecte suïcida, realment, perquè quan el vam fer... El vam fer perquè teníem pressupost. Era una cosa que ens van encarregar, en plan, teniu aquests diners per desenvolupar una idea. Era una cosa com artística. I vam proposar fer un remake del Simpson en plan supercutre. I clar, com sabíem que havíem de fer 10 capítols, era com, vinga, va, acció i a veure què surt. I començar com cada una a desbarrar... La idea era anem a fer-ho el més cutre possible, ja ens dona igual tot i si no li agrada a la gent ens la suda, i saps com va, una cosa com excessiva, desagradable, mal feta, i de sobte després quan ho vam publicar allò agradava a la gent més que, saps com allò era com la tecla que estaven esperant que toquessin.
2: Jo recordo el meu millor amic mirant-s'ho en bucle i m'ensenyava quan vivíem junts, i a mi al principi no jo em feia com molt rebuig de, però què estàs mirant, no ho entenc, però llavors no pots parar de mirar.
3: Això és el que molta gent ens diu i sí, és
1: sou
3: el que
1: els inventors de la viralitat.
3: Nosaltres,
1: amb la letra.
3: És el que és... Hi ha un capítol del Simpson que planten uns tomàquets que es diu Tomaco,
7: tabac i sí, barreja el tabac.
3: Són tomàquets que primer els menges i tenen molt mal gust, però després la gent es torna com addicta. Addicta.
2: Doncs
3: jo crec que és exactament això.
2: La fórmula.
3: Va ser sense voler,
1: Bueno, aquest talent que es porta a la sang i potser...
8: Mi padre es diarrea líquida. Mi padre es diarrea líquida. Este es diarrea líquida. El que ve...
1: I aquí, potser aquest talent doncs, anirà de pares a fills, no, sí. Esteban?
0: Sí, mira, just...
1: Aquest és el teu criu.
0: Tinc el meu fill aquí al costat i està flipant.
1: Ah, s'està sentint ell a la ràdio.
2: Ai, Nico.
1: Hola, Nico. Sí.
2: Què diu? Tremendo tema.
1: Escolta, hola.
3: De fet, al show hi ha una cançó ideada per al Nico, que l'hem inclòs també.
0: A... Sí. Sí.
2: Fort.
3: Que això és divertit, ja poder començar a incloure cançons... bueno, hits que ja venen d'una altra, la següent generació.
2: M'encanta. Esteban, ell està allà agafant taules pel vostre relleu, o no?
0: Sí, sí, sí. Ja, jo crec que ja ens ha superat, però... Ara, a la que tingui edat per publicar les seves mogudes, jo crec que fliparem.
1: Hem de felicitar, no?
2: Home, que la Rigoberta, bueno, anunciava l'altre dia que estava embarassada, que tindreu el segon fill.
0: Sí, moltes gràcies.
1: Bueno, i per rematar-ho...
0: Aquí estem tota la família.
2: Ah, mira!
1: Hola. I per rematar-ho...
2: Hola, Rigo!
1: Home,
2: mira.
1: Què tal?
2: Saps aquell vídeo de la Sotana que saluden a la Shakira? Sí. És una mica això, eh? Hola, oh, Shakira!
1: Com estàs? Com esteu?
9: Bé, aquí estic. Hi ha una mica de trànsit per aquí, per cada Déu. Bé.
1: Doncs paciència, que per això estem a la ràdio. Us fem companyia, tu.
9: Sí, no, està bé. És agradable, mira.
1: Molt bé. Tu què penses de Venga Monjas?
9: No, doncs jo... És que jo realment era molt fan de Venga Monjas també abans de conèixer l'Esteban. O sigui, sí. Vaig arribar a l'Esteban per una altra banda, per el seu grup de música, els Chetos Magazine, que era una cosa encara més de nicho. Però després vaig començar a descobrir... els vídeos de Venga Monjas i es va obrir un món per mi, o sigui que l'altre dia vaig anar també com a fan.
1: Molt bé. Doncs escolta, Rigo, moltíssimes gràcies i a tota la família.
2: Home, Esteban, clar.
1: Sí, anem ja tancant el programa. Quin moment, Shakira, que has dit tu, eh? Fantàstic, fabulós, aquí.
0: Total.
1: Sí. Celebrarem els 30 i els 40 i els 50 de Venga Monjas?
3: Sí, sí. Jo no volia escapar-me sense dir que jo també tinc...
1: Ai, coi, és això! És que és veritat, que també té notícies familiars.
2: Clar, ho tenim aquí.
3: No, el que em caso, això no és res, que la meva nòvia està embarassada de dos.
0: Les gemeles.
1: Bueno, jo ja, no sé, ja podem tancar. Aquí no, perquè tenim la Marta. Doncs felicitats, eh?
3: Gràcies.
2: Xavi, això és molt fort.
3: Bueno. Sí, la cosa es multiplica.
1: Perfecte.
2: Estic competint.
1: Doncs, de moment, la festa d'aniversari, dijous que ve a l'Apolo. Bueno, si voleu anar a Madrid, teniu la Riviera.
3: Ara és l'única manera, ja, de
1: veure-us.
3: Si no tens entrades, a Madrid.
1: Molt bé. I moltíssimes gràcies per fer-nos riure tots aquests anys.
3: Gràcies.
1: De debò, Xavi. Esteban, gràcies. Una abraçada.
0: A vosaltres.
1: Adéu.
0: Una abraçada forta. Adéu, gràcies.

0: tot és comèdia.
1: Per primer cop a la història del futbol, un trio únic celebra els millors partits del món.
2: Mèxic, Estats Units i Canadà.
1: El tío Paca, Cristóbal Chassén i Gonzalo Álvarez.
3: Cachondeo, riure, animació en general.
1: Viu les prèvies i els postpartits de la Roja amb nosaltres a la Sala Cotton de Casino Barcelona. Aquest dilluns, Espanya, Cap Verd. A partir de 5:45 de la tarda, t'hi esperen regals, sorpreses i les estrelles de la taverna dels bojos del Què t'hi jugues. Més informació a casinobarcelona.com.
4: Amb la col·laboració de Bonobon, Circus Festival Gaudirem i Eurofitness.
0: Tot és comèdia, amb Màxim Castillo.
5: Falten 12 minuts per les dues i aquí seguim i ens quedem amb Marta Cava, que avui, mira que et reace parlar de premis literaris, però avui tocava.
6: Avui tocava, sí, perquè es van entregar els premis Atrapa Llibres i Protagonista Jove, que són premis de literatura infantil i juvenil, que ningú en parla, perquè aquest país no parla de literatura infantil i juvenil, i estem a la prèvia del llibreter, que si no m'equivoco ja és la setmana vinent.
5: Sí, sí, la setmana que ve sabrem.
6: Sí, per tant, avui portem bons premis.
5: I si comencem, doncs fem-ho bé, fem-ho amb el més gros, que és el Premi Nobel de Literatura.
6: Exacte, i porto Cosima, a veure si ho dic bé, que el meu traductor italià de confiança m'ha ensenyat a pronunciar-ho. Grazia Deledda.
5: Grazia Deledda.
6: Exacte. Editat per la Ela Geminada, amb traducció d'Alba de Déu, Grazia Deledda va ser Premi Nobel. Va ser la segona dona en guanyar el Nobel i la primera autora italiana en aconseguir-ho. Per mi ha sigut un dels grans descobriments els darrers anys, perquè jo no coneixia aquesta autora, em van parlar i estic enamorada, m'estic llegint absolutament tot el que està editat, em sembla que ara vindran moltes més coses, estan diferents editorials, la Legeminada, Des i Ara, l'editorial Fonoll, si no m'equivoco, i és fantàstic. Cosima, en aquest cas, és una obra autobiogràfica, perquè parla molt d'ella, parla d'una nena que viu en una família burgesa de Sardenya i el que fa Deledda és descriure, sap fer molt bé les descripcions, escriu molt bellament els entorns, les ciutats, les persones, els sentiments. Llavors aquí veiem una nena que li agrada molt escriure, i li agrada molt llegir i que li expliquin la història, sobretot. I veiem com es va forjant poc a poc, des de ben menuda, la seva vocació per ser escriptora. Gràcies, per exemple, a la gent que tenen treballant a la finca on viuen, que li expliquen històries, faules, i ella sempre escolta molt i després s'ho queda i acaba sent escriptora, tot i que no és un camí que no li és fàcil. Sempre m'agrada dir que Grazia Deledda escriu com un senyor rostrís, que és una cosa que a mi m'agrada molt.
5: Rostris, sí, dels que estàs enamorat.
6: Però a Sardenya, sí.
5: Completament. Doncs torno a dir aquest nom, Grazia Deledda, per si teniu l'oportunitat de trobar alguna de les seves obres. Autora que va guanyar el Premi Nobel, i aquí ningú ho sabia. Seguim.
7: No fa falta que tanquis amb clau cada porta.
5: Saps que me l'he acabat de llegir aquesta setmana?
6: T'ha agradat?
5: M'ha agradat molt.
6: És que és molt bo. Més enllà, em sap greu, perquè tothom es va quedar amb el discurs, que està molt bé i em va agradar molt, però no hem parlat prou del llibre, que és Prometeu de mil maneres, de Carles Rabassa, a Univers, el Premi Sant Jordi d'enguany.
5: El discurs polític que va fer a la nit de les lletres catalanes quan li van donar el Sant Jordi.
6: Exacte, està molt bé, ens agrada molt, però jo he trobat a faltar una miqueta més de xup-xup entorn al llibre, perquè a mi em va agradar moltíssim. De què va aquest llibre? És Prometeu Dolors, que és el protagonista. És un jove que torna a Palma després d'estar a Barcelona buscant-se la vida i, com no funciona, torna cap a Mallorca i entra a treballar en un bar que és propietari d'una família bastant poderosa i, paral·lelament, s'enamora d'un noi que, fem un petit spoiler, resulta que és fill de la família.
5: Fill de l'amo.
6: Sí, i aquí sembla que hi hagi d'haver un sainet família que hi ha, no? Però descobrim un amor que, com diria Estellers, el poeta, és un amor brusc i salvatge. És un sí però no, t'estimo però t'odio, vull estar amb tu però necessito lluny perquè no. I és una història així, fins que arriba un moment que hi ha un gir, val, perquè hi ha un amor,
5: em dono fe.
6: I es transforma en una mena de novel·la negra, que no acaba de ser ben bé una novel·la negra, sinó que és més aviat una tragèdia grega, no? Podríem dir, perquè també juga amb això, no? De Prometeu, etcètera, etcètera, i realment enganxa molt i s'ha de destacar molt la riquesa lingüística de l'obra, perquè
5: manté el mallorquí.
6: Sí, es nota que és poeta i que és mallorquí i que ha mantingut les formes mallorquines.
5: Doncs l'últim Premi Sant Jordi, de Carles Rabassa, Prometeu de mil maneres. Baby never treats me
8: like
5: És la primera traducció al català d'aquesta novel·la?
6: Sí, Toni Morrison s'havia traduït al català, però Amada no. És el primer cop que arriba. Sí,
5: però
6: sí,
5: serà
6: sí.
5: Una anomalia com una catedral.
6: Exacte, però ha vingut la segona perifèria i l'Esther Tallada, que n'és la traductora, que han decidit posar remei a aquest problema que teníem, i jo estic molt agraïda perquè no sé si hagués arribat a llegir Toni Morrison si no l'haguessin editat. Val? Deixeu-me dir que va ser Morrison Premi Pulitzer al 88 i Nobel al 93. Vull dir, ella té dos premis dels que diríem grossos, grossos, grossos. Amada és un llibre que no és fàcil. Val? Això no vol dir que la gent s'estigui espantant. No, no, no, no. Però és un llibre que heu d'agafar amb temps, amb calma, ara que ve l'estiu i tenim més temps per llegir, potser menys neurones perquè fa calor, però és un llibre que es llegeix molt entre línies. Val? Bàsicament és el testimoni, i comença molt bèstia, que és la Sete, que és la protagonista, explica que mata la seva filla. Llavors explica el per què, no? I tu penses, com pots estar justificant que una mare mati la seva filla, no? Però tu has d'entrar en aquest llibre amb ganes d'escoltar. Amb calma, perquè no t'ho dirà al principi. I a poc a poc t'anirà dient coses. I t'estarà dient coses que no te l'estarà dient de manera directa. I entens una miqueta, no?, per què ho ha fet, no? No busca ser una de típica, tampoc, novel·la d'aquestes d'intriga, amb cliffhangers i... No, no, no, no, no. És tu, has d'estar disposada a escoltar-la. Val? Perquè ella t'explicarà amb calma i les coses quan toquin. És sobretot una novel·la d'esclavisme i de racisme. No només aquell més superficial, sinó el més profund que arriba potser de segles enrere, de coses que tenim molt enquistades, etc etc. I està molt bé per entendre les arrels d'aquest problema, i crec que és una de les grans obres de la literatura universal.
5: Completament. I està molt bé que li has imposat Amada, perquè també podien haver triat...
6: Sí, Beloved, que és el títol en anglès. I crec que a l'Esther Tallada li caurà algun premi de traducció l'any que ve. Guardeu aquest tall.
5: Apostes. Sí. Doncs avui estem fent premis literaris a la Biblioteca Popular de Marta Cava. Un altre.

0: Exacte.
1: Ens portes a conèixer els Howland.
2: Exacte. Aquí també és una obra que diria que aborda el tema del racisme als Estats Units, que és un tema que ha donat molta literatura. Parlem dels Guardians de la Casa, de Shirley Ann Grau, a l'Agulla Daurada, amb traducció de Xavier Pàmies. Va ser Premi Pulitzer l'any 1965. Jo tampoc el coneixia, o sigui que agraeixo a l'Agulla Daurada que hagi fet aquesta aposta. També és un llibre que t'hi has de posar, Vull dir, és complicat al principi, a l'inici, perquè no saps cap on va. El primer capítol és extremadament llarg, però necessites saber tot el que t'expliquen per poder entendre el final de l'obra, val? Tot comença amb un incendi, l'Abigail veu com un grup de gent del poble cremen casa seva i decideix que no la tornarà a construir, la deixarà tal i com quedi. Per què? Perquè l'estan venjant per una cosa que va fer el seu avi al passat, no? I clar, tira cap enrere per explicar-nos tota la història familiar i saber quin és aquell fet que va marcar el destí de la família i fa que acabi on acaba.
1: Brutal. I l'última.
3: Les hores quietes en punt. Tinc la vida fent.
1: L'última recomanació, Cartes imprevistes.
2: Exacte, és de Tina Vallès i té il·lustracions de Mercè Galí. Ho ha dit a Anima Llibres i ha sigut Premi Crítica Serra d'Or, finalista del Premi Llibreter i és el finalista de l'Atrapa Llibres, el premi que he esmentat abans, de l'any vinent. Val? Estem parlant de literatura infantil, que també hi ha premis a literatura infantil i no en parlem mai. Val? Està molt bé.
1: Segona vegada que ho dius,
2: sí, avui. Ho diré totes vegades com faci falta. Sí. Són cartes que s'envien als objectes d'una casa. Llavors es van comunicant
1: entre ells.
2: Sí, i comencen a notar una cosa que passa, que és que hi ha objectes que no s'estan movent com es movien abans. Per exemple, les claus han deixat d'obrir portes. Les sabates fa temps que no es mouen. Les escombraries s'acumulen a casa. No? I entre ells comencen a veure que passa alguna cosa amb la persona que habita en aquella casa. I tal i com descobrim això, també veiem com els objectes s'ajunten per ajudar a que la propietària surti de casa. Però clar, la propietària no parla mai, no té veu. Són les cartes que s'envien entre els diferents objectes de la casa per veure si poden redreçar la situació i tornar a fer que les claus obrin les portes i les sabates puguin sortir
1: idea,
2: de casa.
1: Eh?
2: És fantàstic.
1: Quina bona idea. De llibre, Cartes imprevistes, de la Tina Vallès i la Mercè Galí. A casa bé, bueno, ara no us ho expliques.
2: Sí, ha sigut.
1: Estic moguda.
2: Bueno, veurem qui són els llibreters...
1: El Premi Llibreter d'aquest any.
2: Exacte, sí, a veure. Jo tinc les meves apostes, però no les diré perquè...
1: Molt bé.
2: Després no li donaran.
1: Ara podreu recuperar el web de Ser Catalunya i a l'aplicació La Biblioteca Popular de Marta Cava i tot és comèdia, el control Dani Punta i Prats. Clàudia Arcarons, fins demà.
4: Ens veiem.
1: Adéu.
5: Tot és comèdia. Cadena Ser.
6: Entre les 12 i les 2, a Ser Catalunya. Què t'hi jugues?
7: Manuel Agudo Durán. Nolito, què tal?
8: Què tal? Buena, com estàs?
9: El Nito, en bon patx, eh?
7: President, què fa
9: de ti? Jo vaig estar a punt de voler-ho fer, de voler portar el Club Barcelona, però va acabar anant al Manchitis.
8: Qué malo estoy, qué malo estoy.
7: Te fuiste al sitio porque no entendiste la oferta de Bartomeu, ¿o qué?
8: Bueno, venia con la letra borrada.
6: Què t'hi jugues amb el Sique i el Flaqui?
10: Què fas aquest vespre? Fem un balcó?
11: Però el teu armari estava preparat per una bota ortopèdica, per una bota motomami, com tu deies?
12: No m'hi caben els pantalons.
11: No, clar.
12: Llavors vaig haver de començar a buscar, amb la precarietat de moviments que jo tenia i d'autonomia, els armaris, pantalons que fossin molt amples de baix i tots rectes de dalt a baix, és a dir, quadradots.
11: Però estàs guapa,
12: motomami,
11: igualment. Motomami...
12: Les meves filles em van dir, mama, és superguapa, aquesta bota. I mola, perquè entre que porto aquests pantalonots amples i la bota motomami,
11: és
12: diu, mama,
11: només...
12: és molt guai.
10: El balcó, amb Anna Puigvoltes. La teva cita de cada vespre a partir de les 7, a la cadena Ser i Ser Catalunya. Presumeix de Tot és comèdia. Si et pregunten què escoltes, no et tallis. Digues Tot és comèdia, amb Màxim Castillo. Cadena Ser i Ser Catalunya. Una ràdio amb orgull de tenir-te com a oient.

0: dels esports cap de setmana de Fórmula 1 al circuit de Barcelona-Catalunya i amb el Barça de bàsquet, que si avui guanya la pista de Tenerife es classificarà per la final de la CB Núria Vilamala.
1: Sí, els de Xavi Pascual tenen avui la primera oportunitat d'aconseguir el bitllet per la final després d'haver guanyat els dos primers partits al Palau Blaugrana. La penya, en canvi, ha perdut els dos partits a València i està obligat a guanyar demà a Badalona si vol continuar amb opcions de ser a la final.
0: Aquests són els titulars d'aquest dissabte. De seguida els ampliem tot plegat en un informatiu en què també repassarem l'agenda cultural del cap de setmana amb en Dani Puntí Prats al control. Escolteu l'Hora 14.
2: A la cadena SER i SER Catalunya, Hora 14, amb Gemma Alegrí.
0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, torna a defensar Pedro Sánchez i demana respectar la presumpció d'innocència. Tot plegat, després que ahir el jutge imputés l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, els delictes de frau fiscal i contraban per les joies del seu despatx. A la seva intervenció, el Consell Nacional del Partit, a Terrassa, Illa també ha defensat la feina feta en els dos anys de mà de Marcos Ferrer.
3: Sí, el president de la Generalitat ha assegurat que els socialistes respecten la justícia i per aquest motiu ha demanat respectar la presumpció d'innocència.
4: Respetamos a la justicia. Pedimos también respeto por la presunción de inocencia, que es una piedra fundamental del Estado de Derecho.
3: Des del Consell Nacional del Partit a Terrassa, el també primer secretari del PSC ha aprofitat la seva intervenció per defensar el president del govern espanyol, Pedro Sánchez. El líder dels populars de Catalunya, Alejandro Fernández, en canvi, ha carregat contra Zapatero i ha posat Illa al mateix sac.
5: Des del mateix respecte també als procediments judicials, el que és evident és que el senyor Zapatero no era Bambi i Salvador Illa no és el gendre ideal. Salvador Illa, Sánchez i Zapatero són exactament el mateix.
3: Alejandro Fernández, ho sentíem, ha criticat tant els socialistes catalans com els socialistes espanyols.
0: Tornarà la intervenció del president de la Generalitat des del Consell Nacional del Partit, que ha servit per validar fins a 140 candidatures per les eleccions municipals de l'any que ve. Illa l'ha aprofitat també per reivindicar el pacte pel finançament, pactat fa uns mesos ja amb Esquerra, i també ha dit el fet d'haver retornat l'estabilitat a Catalunya. Tot i les novetats de les últimes hores, però no s'ha referit a cap moment a l'amnistia. Andrea Villoria, bona tarda.
6: Hola, bona tarda.
0: Novetats, Andrea, que han fet marcar en vermell una data al calendari. És el 16 de juliol, perquè és el dia que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea s'ha de pronunciar precisament sobre la llei d'amnistia.
6: Sí, serà el primer cop que el Tribunal de Luxemburg respongui a les primeres qüestions prejudicials enviades, en aquest cas, pel Tribunal de Cuentas, però en definitiva s'espera que la resposta sigui extrapolable o doni una primera pista molt important pel futur de Puigdemont. El que ha de respondre explícitament al Tribunal Europeu és si les despeses del procés de l'1 d'octubre van posar els interessos econòmics de la Unió Europea en una qüestió inestable, però de fons hi planarà un aval o no de la llei d'amnistia. La decisió està precedida per l'opinió de l'advocat general, que el novembre passat va ratificar els principals punts d'aquesta llei, arribant a assegurar que no era una autoamnistia, sinó un mecanisme de resolució d'un conflicte polític.
0: Andrea, el mencionaves ara, Carles Puigdemont. Et pregunto, què suposa o què ha de suposar aquest pronunciament precisament per Carles Puigdemont demanó per Oriol Junqueras?
6: Doncs la decisió no tindrà efectes immediats, això és el més important, però sí que marcarà el camí d'un possible retorn de l'expresident Puigdemont o de l'habilitació de Junqueras perquè pugui tornar-se a presentar unes eleccions. De fet, podríem dir que qui espera amb més anhel aquest pronunciament no són ells, sinó el Tribunal Constitucional, que és el qui s'ha de pronunciar aquí sobre els recursos que impedeixen als dos polítics els seus propòsits. El Constitucional tenia previst respondre finalment sobre l'amnistia en els seus casos aquest estiu, a finals de juliol, però volen fer-ho havent llegit abans què deia Europa, per no contradir-s'hi. I el Tribunal Europeu, com deies, es pronunciarà el 16 de juliol. El darrer ple del TC és el dia 20, 4 dies després. Així que, per evitar resolucions precipitades, fonts del Tribunal no descarten posposar el seu pronunciament a la tardor, al setembre o a l'octubre.
0: Dos minuts i serà un quart de tres de la tarda. Aquí, a Barcelona, continua cuejant també la sensació d'inseguretat arran dels darrers assassinats a trets. L'últim, aquest dimecres, al centre de la capital catalana. Per combatre-ho, els Mossos han desplegat aquesta nit una macroradada contra les armes de foc, un dispositiu que ha acabat amb 13 detinguts per diferents delictes, però, Andrea, amb cap pistola decomissada.
6: Exacte, un centenar de gent s'han desplegat als llocs on hi ha hagut tirotejos amb l'objectiu de deixar-se veure i generar confiança als veïns.
7: Al final és precisament en això, augmentar la sensació, la percepció de seguretat, perquè realment els índexs delinqüencials a Barcelona estan baixant, han baixat, però sí que hi ha incidents puntuals, ara amb arma de foc, que han augmentat, ens preocupen, ens ocupen, per això fem aquest dispositiu.
6: És l'intendent dels Mossos, Rafa Tello, cap de Seguretat Ciutadana a Barcelona. En el dispositiu no han trobat cap pistola ni arma de foc, perquè saben que no són armes que es duguin a sobre, sinó que els membres del crim organitzat custodien amagades. Per això han intentat anar a les zones on creuen que poden moure's aquests mafiosos.
7: Ha començat a ser un problema, però clar, no hem d'oblidar que és un problema global, i hem d'atacar de diferents formes. Una d'elles és estar ocupant la via pública, ocupant l'espai que no se sentin tan còmodes.
6: Han identificat 250 persones amb més de 700 antecedents i han detingut 13 persones amb 90 antecedents per altres temes, la majoria per furts o per la llei d'estrangeria, és a dir, per estar a situació irregular.
0: Andrea, encara amb tu per les novetats del cas Andic, el que investiga el fill del fundador de Mango, acusat de matar el seu pare a Montserrat. De seguida anem als missatges entre pare i fill, però abans, l'últim que hem sabut és que els Mossos incorporen a la investigació una unitat especialitzada en desapareguts i casos sense resoldre.
6: Exacte, és la unitat central de persones desaparegudes que s'incorpora a la investigació per petició de la fiscal i ordre de la jutgessa d'instructora. Ho ha avançat el Nacional i confirmat la SER. La fiscal del cas, Teresa Yoldi, està acostumada a treballar amb ells. Ho han fet junts en casos complexes on s'investigava un crim sense cadàver. I, per tant, la prova és el que es diu indiciària. És a dir, hi ha molts indicis o sospites, però no proves directes, com és el cas justament de la mort d'Isaac Andic, on les proves són perifèriques perquè ningú va presenciar la caiguda del magnat. El que tenen els Mossos contra el seu fill són les visites al lloc de l'accident prèviament, indicis al camí que no concorden amb la seva versió, moviments estranys en el telèfon i els missatges entre pare i fill que proven la mala relació i un suposat mòbil econòmic. La decisió s'ha pres, a més, Gemma, després que la defensa hagi acusat l'instructor del cas, un mosso de Martorell, d'inventar-se proves.
0: Anem a aquests missatges perquè ahir a la tarda, a més, la fiscal del cas va incloure'ls en el seu recurs contra Jonathan Andic. El fill va dir-li al seu pare que no li estranyava que pensés que era capaç de matar-lo.
6: Exacte. 5 mesos abans de la mort del magnat, el fill va dir-li això al pare en una conversa sobre les seves discussions i sobretot sobre els avenços de la teràpia familiar que estaven fent. Els missatges s'han recuperat del mòbil de l'acusat i, segons la fiscal, apuntalen la tesi dels Mossos i de la jutgessa sobre les desavinences econòmiques entre ells. En una altra conversa, mig any abans del succés, la terapeuta deia que el pare havia verbalitzat que es plantejava desheredar el primogènit i que la seva relació era dolenta. Diplomàtica, se saludaven i poc més. Això, sumat a la geolocalització i les trucades del mòbil del fill, fa que la fiscalia apunti que hi ha indicis d'homicidi i, tenint en compte l'alta capacitat econòmica de Jonathan Andic, demana mantenir les mesures cautelars contra ell.
0: És un dissabte carregat de més successos que repassem ràpidament, començant per Girona.
6: On el jutge ha enviat a presó dos homes de 35 i 44 anys acusats de pagar diners a nenes adolescents de menys de 16 anys a canvi de sexe. Se'ls acusa d'agressió sexual i prostitució de menors, ho ha avançat el Diari de Girona.
0: A Pals.
6: Els bombers segueixen buscant l'adolescent que va desaparèixer en una excursió en moto d'aigua i el que malauradament donen per mort. Ho fan ara des del cel amb helicòpter de Pals a Begur. També la Guàrdia Civil s'hi ha sumat amb submarinistes a la zona. Si no hi ha novetat, desactivaran la recerca.
0: A Sabadell,
6: l'exalcalde socialista Manuel Bustos ha acceptat una condemna de 8 mesos de presó i 30.000 euros de multa en una de les peces del cas Mercuri. La condemna és per tràfic d'influències i malversació per contractar persones afins al PSC, al Consorci de Residus.
0: I a Òscar Andrea?
6: El jutjat del cas de Sixena ha rebutjat el recurs del MENAC i manté el termini de 56 setmanes perquè la Generalitat lliuri les pintures a l'Aragó.
0: 2:17 de la tarda.
2: Hora 14.
0: La Diputació de Barcelona vigilarà 621.000 hectàrees per prevenir incendis aquest estiu. La campanya desplegarà a Marcos prop d'una norantena de professionals sobre el terreny en més de 280 municipis.
3: Així és, Gemma. La Diputació de Barcelona reforça la campanya d'aquest estiu amb 89 agents cívics que informaran i col·laboraran a la retirada d'abocaments amb l'ajuda, a més, de 129 ADFs. Per intentar que els incendis siguin menys perillosos que altres anys, s'han creat franges de protecció d'urbanitzacions, punts d'aigua metàl·lics accessibles per helicòpters i també zones aclarides per facilitar l'accés a aquests jocs de l'incendi. Jordi Fàbrega és el diputat de Prevenció d'Incendis i Gestió Forestal.
8: Una crida a la consciència ciutadana, que hem de recuperar la cultura d'importància del bosc i hem de recuperar la consciència de no malbaratar el nostre patrimoni natural, que és el bosc, no malmetre'l, no? I, per tant, tindre una consciència de conducta cívica i no fer abocaments incontrolats.
3: La campanya s'allargarà del 17 de juny al 31 d'agost a tota la demarcació de Barcelona.
0: Pel que fa a la resta de Catalunya, els bombers ja han començat la campanya de lluita contra els incendis forestals. En declaracions a CERT Catalunya, el catedràtic en ecologia per la Universitat Autònoma de Barcelona, que és també director del CREAF, Joan Pino, ha assegurat que la situació als boscos és bona, però demana tenir-ne cura.
9: Els resultats en termes d'àrea cremada, en nombre d'incendis, no pugen. Per tant, la situació és bona, però hem de fer més i que hem de confiar que ho farem, però que ho hem de fer incorporant també diverses perspectives del que volem fer amb els boscos i on ho volem fer.
0: Ho apuntàvem als titulars. Més enllà de les obres més emblemàtiques i monumentals de Gaudí, a la ciutat de Barcelona hi ha mostres molt desconegudes de la seva genialitat. Un exemple el trobem al barri de Sant Andreu del Palomar. Al terra de l'església de Sant Pacià el va fer un joveníssim Antoni Gaudí, Susana Ruiz.
10: El 1881, Antoni Gaudí va rebre l'encàrrec del seu antic professor Joan Torres, andreuenc il·lustre i arquitecte de l'església, de fer un seguit d'elements per decorar el temple, entre els quals el terra. El mosaic decora el passadís central de l'església i el creuer de l'edifici. De forma geomètrica, es té poc a veure amb el modernisme gaudinià a què estem acostumats. Jaume Seda és historiador especialista en Sant Pacià.
11: L'església és neogòtica i les instruccions que devia donar el Joan Torres en Gaudí d'això, compte que faci conjunt amb l'edifici neogòtic, que és un edifici que és preciós.
10: L'església fou cremada el 1909 durant la Setmana Tràgica, però el mosaic va sobreviure. Restauracions posteriors l'han preservat fins als nostres dies per satisfacció de la parròquia. Vicente Araque és el mossèn de Sant Pacià.
12: Per nosaltres és un orgull tenir aquest mosaic en Sant Pacià i sempre que podem pues fem difusió i posem valor l'obra d'art que tenim aquí a la parròquia, clar.
10: Tothom que ho vulgui pot visitar aquesta petita joia al cor de Sant Andreu.
0: Publicitat i l'agenda cultural.
2: Cadena SER.
13: Mi hermana tenía pues lo que era entonces los tocadiscos y los singles. Y tenía este disco que a mi padre le encantaba. Y recuerdo a mi padre siempre diciendo, Meli, ponme la Vilén. Y el Avilén era los Four Tops. Y es la primera canción que tengo yo metida en la cabeza. Y cada vez que suena, tengo un brinco. Porque es el ¡pum! Y digo, coño, mi padre.
2: Vides amb música i lletra. Llapis de memòria. Cada dia de 3 a 4 de la tarda amb Jordi Manau.
14: Presumeix de la ràdio que t'agrada. Si et pregunten què escoltes, no et tallis. Digues... La SER. Una ràdio amb orgull de tenir-te com a oient.
2: Cadena SER i SER Catalunya. Més oients que mai.
15: Partits del món.
16: Mèxic, Estats Units i Canadà.
17: El Tío Faja, Cristóbal Chassén i Gonzalo Álvarez.
18: Cachondeo, riure, animació en general.
17: Viu les prèvies i els postpartits de la Roja amb nosaltres a la Sala Cotton de Casino Barcelona. Aquest dilluns, Espanya, Cap Verd. A partir de 5:45 de la tarda t'hi esperen regals, sorpreses i les estrelles de la taverna dels bojos del Què t'hi jugues. Més informació a casinobarcelona.com.
19: Amb la col·laboració de Material Building, veiem Cat i compramostupiso.com del Grupo Inmobiliario Heritage.
0: 8 minuts i seran 2:45. És el moment de repassar l'agenda cultural del cap de setmana amb en Guillem Medina, la Cristina Artacho, la Maricel Benavarri i la Marta Altimir.
20: Avui, a Vic. Última jornada de concerts al Cabró Rock amb actuacions de l'Ax en Busto, Su, Joan Dausà, Figaflaues o La Fúmiga. Al Mercat de Sant Antoni...
1: Najua unadele unapanga maplans, lakini usibuye mipango kiban. Kama usha blanda kufixi must, we mwache Mungu atapanga relax.
20: Durant aquest cap de setmana se celebra la Fira del Disc de Barcelona amb expositors de més de 100.000 singles, sessions de DJs com Frank White o DJ Pino, un bingo musical, entre altres activitats. L'entrada és gratuïta. I per acabar, a Castellà del Vallès... Vespreig al Castell de Clascaria amb el macroplec Dance Remember aquesta tarda nit de 6 a 11. Es farà un repàs dels millors hits comercials a l'aire lliure amb actuacions de DJs com Jordi Vélez, Javi Level, David Oleart o Sergi Domènech.
21: A Tarragona... Durant tota la tarda i nit, la tercera edició del Pride, la plaça Corsini, serà l'epicentre d'aquesta celebració de la diversitat. A la tarda es farà la marxa reivindicativa amb carrosses i al vespre serà el moment dels concerts. Trepitjaran l'escenari del Pride artistes com Natàlia, de la primera edició d'Operació Triunfo, Fades o Samantha Hudson. Ja fa temps, no oblidat, quan les ombres van marxar... Som al juny, aviat arribarà l'estiu i comencen ja les festes majors de Sant Joan. Avui a la Pobla de Mafumet, concert d'un dels grups catalans amb més recorregut, Doctor Prats. I en la setmana de commemoració del centenari de la mort d'Antoni Gaudí, Reus ha inaugurat un nou espai immersiu, el Gaudí Centre, el centre d'interpretació de l'arquitecte. No és un espai per conèixer la seva obra en si, sinó a ell i el seu entorn i el que el va inspirar fins a acabar sent el geni que coneixem. Amb motiu de la inauguració, l'espai ofereix portes obertes durant tot el cap de setmana.
22: A Lleida, propostes festives i gastronòmiques per aquest cap de setmana i també un viatge als anys 60. Al Mas de Colom del grup Borges, avui festa per commemorar el naixement de la marca el 1964 amb un concert de Los Sirex, mentre a Sant Guim de Freixenet demà hi regalaran fins a 20.000 ous a tots els visitants de la 29a Fira de l'Ou de Sant Guim, concursos de truites, tastos d'ous cuinats de diferents maneres i esmorzars populars d'ous ferrats. Francesc Lluc és l'alcalde de Sant Guim.
23: Una sèrie de voluntaris fregeixen 2.000 ous i els repartim els dos ous per persona, qui vulgui, evidentment, si algun vol un, si no dos. Llavors donem 18.000 ous, a reacció de mitja dotzena a mitja dotzena.
22: I per posar-hi beguda a tanta gastronomia, a Juneda aquesta nit s'hi celebra la 6a edició del Tastavins, amb la presència de 20 cellers de la denominació d'origen Costers del Segre.
21: Aquest cap de setmana a les comarques de Girona arrenquem a Lloret de Mar. Se celebra la nova edició de la Fira dels Americanos. Hi haurà demostracions d'ofici i visites guiades per demostrar el patrimoni artístic heretat dels indians. I de Lloret cap a Cassà. Amb la 9a Fira del Tap i el Suro, durant tot el cap de setmana hi haurà tastos de vins, concerts, el de Carles Velda, per exemple, aquesta nit, i xerrades del món del suro. I també aquest cap de setmana ens en anem de carnaval. A Tossa de Mar hi celebren el carnaval d'estiu, ho fan amb una rua pel passeig marítim amb les millors colles del concurs d'hivern. Després, a tocar de la platja, faran una demostració de balls i acabaran amb el fi de festa amb DJs. I per acabar, diumenge, la colla dels Marrecs de Sal celebra 30 anys. Han organitzat una diada castellera a la plaça del Vi, on també hi hauran els castellers de Vilafranca i de Tarragona.
0: Ens queden els esports i el temps. Anem a PAMS, perquè avui han de passar moltíssimes coses en àmbit esportiu. A Montmeló, Fórmula 1 al Gran Premi de Barcelona a Catalunya. A partir de les 4 de la tarda hi haurà la qualificació. En bàsquet, el Barça es pot classificar per la final de l'ACB. Núria Vilamala, bona tarda.
24: Hola, Gemma, bona tarda. Sí, els de Xavi Pasqual tenen avui el primer matchball després d'haver guanyat els dos partits al Palau Blaugrana. Si el Barça guanya avui a Tenerife, aconseguirà ja el bitllet per la final. En cas de derrota, dilluns tindrien una altra oportunitat. El Barça és la cara, la penya la creu, perquè aquesta nit ha perdut el segon partit a València. Els verd i negres estan obligats a guanyar demà a Badalona si volen continuar amb opcions de ser a la final de la Lliga ACB. En cas de derrota, la penya cauria eliminada, això sí, contra gran favorit per endur-se el títol.
0: En handbol, Núria, el Barça pot proclamar-se campió d'una nova Champions aquest cap de setmana, el dia que el Sabadell juga l'anada de la final per pujar a segona divisió.
24: Sí, és un cap de setmana important, Gemma, perquè si el Barça d'en Bol guanya la Champions a Colònia, aquesta seria la Copa d'Europa número 50 de tot el club blaugrana. El Barça té el primer repte avui a les 6 de la tarda contra l'Alborg en semifinals. L'objectiu, sumar la 13a Champions del Barça d'en Bol. I en futbol, Gemma, ho comentaves, el Sabadell juga avui el partit d'anada de la final del play-off d'ascens a segona divisió. Els de Ferran Costa juguen al camp del Zamora avui a les 9 de la nit, amb l'objectiu d'aconseguir un bon resultat de cara al partit de tornada a la nova Creu Alta divendres vinent. El conjunt arlequinat vol tornar al futbol professional 5 anys després.
0: Gràcies, Núria. Avui, que aquesta tarda hi ha una altra previsió destacada en àmbit esportiu, a Montjuïc, a Barcelona, aquesta tarda se celebra la segona edició de la cursa antiracista i també aquest vespre una altra cursa, la dels 150 anys d'Estrella d'Am, que serà a partir de 8:45 del vespre al Prat de Llobregat. Ara anem, ara sí, amb la previsió del temps. De la previsió del temps fa molta, moltíssima calor. Núria Saró, bona tarda.
4: Hola, molt bona tarda. I seguirem parlant d'una jornada molt tranquil·la i càlida. Tot es tira a veure amb núvols de tipus alt, que deixen el cel una mica enterenyinat. Demà la jornada començarà tranquil·la. Serà a partir de mig matí quan veurem núvols d'evolució i, de fet, a la tarda podrem tindre algun ruixat al Pirineu, inclús al Prepirineu. Les temperatures, en general, seran molt similars a les d'avui, mínimes i també màximes. I, de fet, demà, si anem a la platja, la temperatura de l'aigua del mar al nord de la Costa Brava voltarà als 21 graus, a la costa central els 23 i al sud de la Costa Daurada els 25.
0: Per cert, que els bombers treballen en un incendi de vegetació agrícola a Sanaüja, estarem pendents. Ara crema un camp de conreu en baixa intensitat. Hi ha 18 dotacions dels bombers treballant. Ho seguirem. Arribem, de moment, ara a 2:45 de la tarda.

0: Ràdio Manresa, el 95.8 FM, Cadena SER. Busques feina? Busques talent?
1: A GCT Plus connectem talent, servei i solucions perquè empreses i persones avancin. Des de serveis DTT, selecció de personal i consultoria, fins a formació especialitzada. I amb els nostres serveis industrials com la neteja, l'outsourcing, l'eficiència energètica o la roba de treball, t'acompanyem en cada pas del teu projecte. GCT Plus és el teu partner de confiança. GCT Plus. Sumem talent. Creem oportunitats.
0: Informa't a gctplus.com.
2: En Manu, el Minimans, Manis pels amics, no ha contractat la llum a Factor Energia i no s'estalvia en 12,5%.
3: Manu, contracteu tots la llum. A factorenergia.cat i no farem més anuncis. Per fi hi ha una altra llum. Factor Energia.
4: Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.

0: Ràdio Manresa, el 95.8 FM, Cadena SER.
1: Aquest dissabte 20 de juny passa a visitar-nos pel Mercat Setmanal d'Igualada. T'hi esperem. Més informació a gent.cat/anoia. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
0: Coneixes els vins naturals? Són vins que s'elaboren amb la mínima intervenció i la màxima observació. A Manresa, al carrer Font del Gat, número 25, La Vineria. Únic establiment especialitzat en vins saludables. Amant i especialista d'aquests vins, el sommelier Marc Avalós t'aconsellarà i et recomanarà sempre el millor vi per a tu i els teus. Vine a La Vineria a comprar els teus vins naturals, a fer una copeta i, si vols, també et pots quedar a sopar. La Vineria, 93-875-7612. Truca i fes la reserva per gaudir dels vins naturals. La Vineria, una experiència única a Manresa.

0: conocer la última hora. Escuchar los mejores momentos del día actualizados al minuto.
1: La cadena SER les está contando hoy los detalles de los viajes.
0: Y ver en directo lo que está pasando está en tu mano con la app de la cadena SER. Lo que quieras, dónde y cuando quieras.
2: Ràdio Manresa, el 95.8 FM, cadena SER.
3: He fet netejar les golfes, he trobat un mirall trencat i una vaixella vella. Vaig a portar-ho al contenidor de vidre.
4: No, el contenidor verd només amb vasos de vidre, ampolles, pots de conserva... Així assegurem que aquest vidre es pugui reciclar i convertir-se en nous productes.
5: És un missatge del Consorci del Bages per a la gestió de residus i Ecovidrio.
6: Quin és el futur de la Catalunya central? El president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, respon a Manresa. El Museu de l'Aigua i el Tèxtil acull la conferència Una nova ambició per la Catalunya central, un missatge clau pel territori. La cita és dimarts 16 de juny a les 7 de la tarda. Acte obert a tothom. T'hi esperem.

0: Si has notat que últimament no hi sents com hauries de sentir i et costa captar sorolls, paraules, no creus que t'hauries de fer una revisió d'oïda? Audiocàlia. Podràs provar els audífons que més s'adaptin a tu. Fàcils de manipular, recarregables, discrets, de tot tipus. També amb connexió Bluetooth. Treballen amb les millors marques del mercat i la màxima garantia. Per què no ho proves? Segur que si vas a Audiocàlia sortiràs content i agraït, perquè la teva oïda es mereix sentir-ho tot. Audiocàlia, carrer Àngel Guimerà 17 de Manresa. I a Solsona, al passeig Pare Claret 6.
1: Quin és el futur de la Catalunya central? El president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, respon a Manresa. El Museu de l'Aigua i el Tèxtil acull la conferència Una nova ambició per la Catalunya central, un missatge clau pel territori. La cita és dimarts 16 de juny a les 7 de la tarda. Acte obert a tothom. T'hi esperem.